Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becadj Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias, vecines mil. Chao, disfruten.
1: Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Resum de l'actualitat de la ciutat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum setmanal on les altes temperatures han tornat a ser protagonistes. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Molt bon dia i calorosa setmana.
3: Buen día por decir algo, insisto en lo de que esto no es buen tiempo, por más que la gente lo llame así, o sea, no se le puede llamar a esto buen tiempo de ninguna manera, porque como dices, nueva semana marcada pues por esas altísimas temperaturas y pues repetimos, tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones aquí en San Andreu. La novedad de esta semana, podríamos decir, es que el cielo pues se ha mantenido bastante nublado muchos días, sobre todo debido al paso de nubes medias y altas, y ha costado pues ver más el sol que en semanas anteriores. Las temperaturas, como decíamos, pues han vuelto a ser protagonistas toda la semana. Las máximas han oscilado entre los 31,6 del martes, que fue la más bajita, y los 38,3 del miércoles, jornada pues en la que tocaron techo esos valores. Y hay varias cosas a comentar de esta temperatura de 38,3 grados Celsius que tuvimos el miércoles. La primera es que, como decíamos, la nubosidad esa jornada fue bastante abundante y esto impidió que se alcanzase un registro bastante superior. De hecho, los modelos para el miércoles nos daban temperaturas máximas entre 41 y 42 grados aquí en San Andreu, así que, entre comillas, vamos a decir, pues gracias a las nubes, pues no pasamos ampliamente la barrera de los 40 grados y nos quedamos en esos 38,3. La contrapartida, y es lo que ahora comentaré, pues es que debido a esas nubes, pues y creo que esto es bastante impactante lo que vamos a comentar ahora, acusada sensación de bochorno. Fue durante todo el día pues prácticamente una sauna debido pues eso, a la presencia de esas nubes y elevada a humedad ambiental. Y esto, quiero explicarlo bien, que quede claro y que no se malinterprete cuando ahora expliquemos lo que vamos a decir, porque cuando miré los registros de la jornada hubo algo que me sorprendió mucho y de hecho me dio el chivatazo un poco los grupos en los que estamos de Meteo. Otro compañero que también comentó un dato similar y yo pensé que no podía ser, pero fui a mirar pues en mi estación y para mi sorpresa pues también teníamos un registro similar. La estación nos da un dato que es el índice de calor. ¿Vale? El índice de calor básicamente calcula la sensación térmica con una fórmula bastante compleja que tiene en cuenta diversos factores, pero los más importantes son la temperatura y la humedad. Combina estos dos factores y nos da este índice. Quiero dejar claro que este índice no es ninguna temperatura. De hecho, no tiene ni unidades. Así como la temperatura, pues ponemos esos grados Celsius, este índice no tiene unidades porque combina varios parámetros, con lo cual es como aquello que nos decían de pequeño de sumar peras con manzanas. No se puede, pero sí que combinado, pues nos da una idea de cuánto calor soportamos al combinar todos estos factores. Pues bien, el miércoles este índice de calor se situó en 48,8 a las 4 y cuarto de la tarde. Insisto, esto no es una temperatura, no podemos ponerlo como el dato del día, sino que la temperatura, recuerdo, fueron 38,3, pero sí nos muestra, pues bien a las claras, lo dura que fue la jornada con esa combinación de altas temperaturas y humedades también altísimas. Para poner en contexto este valor, estos valores se suelen dar en países de Oriente Medio, como puede ser pues Arabia Saudí, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Así que este dato no quedará en el registro, porque, insisto, no es una temperatura, pero ojito con el dato, que uno más de este verano.
2: Déu-n'hi-do, aquestes dades que ja ens vas comentar off the record aquesta setmana, i ens vas dir, no farem notícia... Ho explicaré bé el divendres.
3: Exacto,
2: per
3: esto...
2: tal de no confondre. Exacto, no exacto. És que aquesta setmana hem arribat als 48,8 graus. No, la temperatura màxima aquesta setmana està 38,6. Després ja, aquest càlcul que calcula aquesta sensació tèrmica que m'ha... que
3: esto
2: marca
3: también pasa,
2: 48,8
3: esto también, ¿sí?, pasa en invierno cuando combinamos la temperatura con el viento que nos da pues el wind chill, que se llama, o pues eso, la sensación térmica, que normalmente pues es más negativo que la temperatura oficial, porque el viento lo que hace es acentuar la sensación de frío. En este caso la humedad acentúa la sensación de calor. Nos queda, Jordi, comentar también las mínimas, que también nos han quedado cortas. Han sido altas toda la semana, evidentemente noches tropicales toda la semana, y han oscilado entre los 22,8 del lunes y los 26,3 de ayer jueves, que es una nueva noche ecuatorial, es decir, la temperatura no volvió a bajar de los 25 grados, y esto supone que es la tercera del año, por lo cual ya superamos al año 2018, que la semana pasada decíamos que habíamos empatado con él. Pues ya está, ya es el segundo año y ya solo nos quedan las 6 del 2023, que esperemos que no la superem.
2: I ens queden setmanes de juliol, ens queda tot l'agost. Veurem com el temps que tindrem en les properes setmanes, propers mesos. El que sí que sabem és el temps que tindrem de cara als propers dies. Nosaltres anem partit a partit, previsió a previsió. Divendres, dissabte i diumenge, Carlos, aquestes temperatures que ens has comentat aquesta setmana, ¿baixarán aquestes temperatures? ¿Notarem aquesta baixada de temperatures?
3: Muy poquito, Jordi, porque el fin de semana pues hay poquita cosa que comentar, porque seguimos sin grandes cambios, tanto hoy viernes como sábado y domingo, pues tiempo tranquilo nuevamente, estable y sin precipitaciones en nuestra zona. En el cielo pues seguiremos con esta alternancia de nubes y claros, especialmente pues debido pues al paso de esas nubes medias y altas, y quizá por las mañanas, como está sucediendo hoy, pues presencia de nubes bajas, porque pues eso, entran vientos de mar y hacen aumentar la humedad, ese bochorno, esas nubes bajas, pero bueno, poca cosa. Las temperaturas, pues desgraciadamente, se mantienen bastante estables. No vamos a tener los valores del miércoles, pero pues sí, similares a los que tuvimos ya el jueves y ayer viernes. O sea, y hoy viernes 34, 35 grados de máxima, mientras que las mínimas pues seguirán rondando esos 24, 25 grados a diario. Así que pues en las temperaturas no hay mucho alivio térmico, podríamos decir.
2: Doncs aquest és el temps que tindrem al cap de setmana, Carlos. La propera setmana farem ja l'última previsió de la temporada, donaríem per finalitzada la temporada en quant a previsió del temps, i després ja cap a finals d'agost, que tindrem la Festa Major, que aquesta setmana ja s'ha fet la presentació d'algun dels actes d'aquesta Festa Major, i també aquest cartell de la Festa Major del 4 al 7 de setembre. Per tant, tindràs tot l'estiu per anar mirant la previsió.
3: Para irme preparando psicológicamente para esa vuelta siempre por todo lo alto que hacemos con, pues, posiblemente la previsión en nuestro municipio más importante del año, puedo decir. Así que,
2: per bueno. Cert, tenim el podcast de Llobeu Truene, l'últim de la temporada, el mes de juliol, a part de fer el resum del mes de juny, que fresquet no ha estat, veu parlar de l'eclipsi.
3: Hablamos del eclipse, llegan las vacaciones, se aproxima esa fecha del 12 de agosto y, bueno, pues posiblemente mucha gente pues no tiene toda la información. Se ha hablado mucho, no siempre de la mejor manera o de la forma más clara.
2: Con lo cual nosotros sí, yo
3: sí, sí, sí, nosotros sí, por eso digo que
2: amb rigor,
3: que nosotros, bueno, pues hemos hecho
2: contrastant las cosas.
3: Hemos hecho pues la información del eclipse en San Andrés de la Barca y, como ya adelanto que desgraciadamente no se verá en su fase de totalidad, pues explicar un poquito dónde nos podemos desplazar, que no será muy lejos, la manera segura de observarlo, las horas, cómo ponerse, buscar un buen lugar. Bueno, todo esto lo comentamos en el podcast y creo que quedó algo bastante entendible, que deja pues poco margen a la duda, ¿no?, respecto de dónde podremos ver y disfrutar pues de ese eclipse del 12 de agosto.
2: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, bon cap de setmana i la propera setmana, com dèiem, l'última previsió de la temporada.
3: Pues nos vemos la semana que viene con esa última previsión.
2: Fins la propera.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
5: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
2: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
5: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
2: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
6: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, vull dir que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també es fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
2: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
6: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
2: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
7: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de la ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha, el poble de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que puga traure les seves lectures.
2: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
7: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
2: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
7: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
2: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
7: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir, en Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu, i per això no sé, és com molt molt guai, no sé com definir-lo, és molt, està molt guai.
2: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
6: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: J ja tenim tema de la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javier Romero, regidor de Joventut de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per tal de comentar quin és el tema que s'ha escollit aquest any. Javier Romero, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Bé, després suposo que de molt pensar, finalment s'ha decidit el tema de la Gincana Nocturna de la 31a edició.
3: Així és.
2: Gincana Nocturna, que serà el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6.
3: Correcte.
2: Tradició ja emblemàtica de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca.
3: I tant.
2: I crec que de tradicions va el tema de la gincana aquest any, no?
3: Doncs sí, desvetllem aquí a Ràdio Sant Andreu, un cop ja hem pogut conèixer els grups participants en aquesta Gincana Nocturna 2026. Doncs desvetllem que la temàtica serà la cultura i tradicions del nostre Baix Llobregat.
2: Cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, els grups, endavant, no?
3: Han de volar, fer volar la imaginació, fer recerca d'aquestes tradicions del nostre voltant, o també del propi Sant Andreu de la Barca. El que hem aprofitat amb aquesta temàtica, com intentem d'alguna manera o altra cada any, doncs que sigui una oportunitat perquè els nostres joves, doncs, se sentin més seu Sant Andreu, que estimin aquesta tradició i que alhora, doncs, puguem posar en valor, doncs, el nostre entorn, que en aquest cas serà la nostra comarca.
2: És la inventiva ara, per part dels diferents grups. De fet, ja s'ha fet la presentació de la Gincana Nocturna, una presentació, com sempre, plena de joves disposats a participar a una nova edició que és ja la 31a.
3: Així és, una centena de grups ja estan inscrits en aquesta gincana després de realitzar els sorteig. I ja, ara que coneixen la temàtica, comença el compte enrere aquests gairebé 2 mesos de treball per part seva amb les seves disfresses i els seus carros. És un moment molt especial de l'any pels que vivim la gincana nocturna. Nosaltres, des del Departament de Joventut, ja fa temps que hem començat a treballar amb els controls també, que de manera voluntària, doncs, aixequen aquesta gincana nocturna, i que si hem arribat a l'edició 31 és gràcies a ells.
2: El repte suposo que és buscar aquell tema que doni joc per la gincana nocturna i no repetir-se, perquè ja portem ja 31 edicions, no?
3: Clar, clar, ja comença a ser també tot un repte per nosaltres no caure en les mateixes temàtiques, perquè la llista comença a ser llarga, i pels grups, doncs, donar aquesta petita volta al concepte, donar-li aquest toc d'humor o aquest toc de sàtira, si així ho volen, però sobretot que sigui una oportunitat, això, per conèixer, doncs, tradicions de la nostra comarca, o posar en valor, doncs, aquells aspectes de la cultura popular que el Baix Llobregat, doncs, és tan emblemàtic.
2: Tampoc voldríem donar masses pistes, no, però, no. Per exemple, una tradició seria la pròpia gincana nocturna.
3: Seria com una metagincana, no? Una gincana de la gincana, sí, podria ser, qui sap, no?
2: La bruixa del senyor Arnau, per exemple.
3: Clar,
2: no?
3: Clar, clar, però jo què sé.
2: La romeria...
3: Sí, sí, exacte.
2: Això, però si ens centrem a Sant Andreu Barca,
3: si ens centrem,
2: jo crec que dels 60 grups segurament que serien 60 grups en temàtiques,
3: sí,
2: diferents.
3: Però
2: aquí
3: ja
2: podíem tenir des de la Passió d'Olesa Esparreguera, la Fira de Puríssima,
3: el Camell de Molins,
2: el Camell de Molins, exacte. Sí,
3: però
2: sí,
3: també podem anar a altres aspectes de la cultura pop, per exemple, jo que sé,
2: exacte,
3: la Rosalía els Estopa, no?
2: Exacte,
3: qui sap,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte. Per això ho heu afegit cultura, eh?
3: Exacte.
2: Doncs a partir d'ara l'inventiva, durant tot aquest estiu, que veurem els joves que aniran... Bueno, els veurem en aquests vídeos que els maneu vosaltres a través de les xarxes socials, però que intenten no desvetllar massa, no? Tot es porta amb secrets.
3: Sí, sí, això sempre és un requisit indispensable, que la sorpresa arribi el dissabte de Festa Major, que ens desvetllin en aquest moment la seva temàtica i les seves ornamentacions.
2: Sempre ho comentem i sempre preguntem, no?, què té la gincana nocturna.
3: Doncs encara no ho sabem, ja portem 31 edicions.
2: Anem buscant el perquè de l'èxit, no?
3: La 30a edició va ser una edició superespecial, crec, per tots els joves, i per mi personalment ho va ser. Crec que va quedar una gincana a l'alçada de Sant Andreu de la Barca i dels nostres joves. I només desvetllaré, doncs, que d'aquella 30a ens quedem a algunes coses que volem que quedin com a tradició en aquesta ciutat, i d'altres que evolucionen, que es modifiquen o que es queden com una qüestió concreta i especial de la 30a. Però que aquesta 31a edició, doncs, que promet també ser molt especial.
2: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem el tema de la xincana nocturna d'aquest any, cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, la inventiva dels grups, endavant, i això ho veurem la matinada del dissabte al diumenge de Festa Major, que serà el dia 5 de setembre. Per tant, serà la nit del 5 al 6. Uh-huh. Javier Romero, gràcies per acompanyar-nos.
8: Moltíssimes gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança, aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: La Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigües Toses. Benvinguts aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
1: Home, sembla que dir avui és un imprescindible, no? Estan molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
0: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigües Toses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
1: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas escoltar altres opinions, per tant, democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada també. Jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de comunitat.
0: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
2: No crec que tingui importància. Dinamitzadors, conductors, és igual. Al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
3: de darrere, no?
2: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
3: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
2: Sí, sí, sí.
3: De poder-lo portar.
2: Però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
3: És un hobby.
2: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
0: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
2: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
3: sí,
2: molt xula.
3: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no?
2: Perquè bueno,
3: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
2: Tot rutlla.
3: A més, som un grup que...
0: Ja es coneixeu, no?
3: Ens sí. coneixem, sí, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, va... Bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
0: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
3: No arribem a 20.
2: No?
3: No.
2: El que 15, passa que no sempre no? ve tothom.
3: Sí.
2: Però bueno, 10, 12...
3: Entre 12 sí. i 16, no sé...
1: Sí, sí, jo tinc una mica de dades aquí, sí. Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser sí que estaríem sobre 13-15 persones.
0: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per,
3: sí.
0: per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
3: sí,
0: lectures,
3: perquè
0: no?
3: 15 persones una hora passa volant.
0: A més, sí. una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
3: Sí.
0: Ho feu a la mateixa biblioteca.
3: Sí, a la part de baix.
0: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
2: Porteu...
0: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. heu llegit. Mm. Veu llegir també una novel·la de la Maria Escales, que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer sí, un club de lectura,
3: tenir...
0: llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
3: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
2: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, i preguntar-li per què i per què no bueno, és, la veritat és que és molt xulo, molt xulo. Està molt bé.
0: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
3: Sí,
2: sí, sempre ho passem bé, sí. però aquest dia especialment. Mm.
0: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no?, mm-hmm. i que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
3: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera, o tens coses que tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar. I és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
2: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto, aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
3: El mateix, sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
2: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, quatre. El que passa que no saben que els hi agrada.
3: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
2: Sí.
3: Sí, a mi em sorprèn,
2: sí.
3: no?
2: Sí.
3: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent
2: sí.
0: a que s'apunti en el club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
1: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, i la idea ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
0: Això després de l'entrevista, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi la idea és a partir de setembre que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada a priori està pensada per l'octubre, però de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
0: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? He començat.
2: Jo crec que tenim
3: sí,
2: algunes, alguna cosa.
3: No?
2: Sí, tenim
1: alguna
2: coses.
1: Llista ja.
2: Sí.
0: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
1: No ho sé.
0: Gèneres, va, anem per gèneres.
1: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
0: Poca pista aquí, eh?
3: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que llegim de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
2: És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
3: Sí.
2: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et, bueno, et recomanen o t'entren per l'ull o sí, has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és
3: aquest
2: el que toca.
3: Sí. T'agradi o no t'agradi, és
2: aviam,
3: aquest.
2: Has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir el llibre que toca.
3: A vegades sí, a vegades no.
2: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
3: Sí, però és la minoria.
2: És la minoria. A vegades passa.
3: Ens el llegim encara passa, que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
2: Sí,
3: però amb aquest fas un esforç més per acabar-te.
2: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
0: Clar, i aquesta part del descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes...
3: Bastant més dones.
0: Això és habitual,
2: bastant.
0: Això és habitual, sí, en gairebé tots els clubs de lectura,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
3: Doncs això, dones, normalment...
2: I edat de 50 cap amunt,
3: sí,
2: no? Diria
3: sí,
2: jo.
3: Sí.
0: Joves
2: adults.
3: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar, o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada dels clubs de lectura. I me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home o algú
2: que és
3: jove.
2: És veritat, jo dic, no sé què els hi passa als homes, que vull dir, no sé per què. Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino.
0: Doncs fem una crida a través de la ràdio, que en el club que començarà a l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagin homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca, i si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de la biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
1: Sí, jo estic signant ja.
0: Estàs signant ja, sí, eh? Sobre un tovalló de paper, no?
1: Sí.
0: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
0: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club. Finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, ho portem nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del club de lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest club de lectura, que ara el juliol, doncs, ha finalitzat.
1: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi, tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius. Sempre estan proposant-te i és un gran què. No tots els llocs poden dir el mateix.
0: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elizabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
2: Igualment. Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure la final del Mundial de Futbol amb una pantalla gegant si Espanya es classifica finalment per la final. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant retroil·luminada perquè la ciutadania pugui seguir conjuntament la final del Mundial de Futbol, prevista per al diumenge 19 de juliol a les 9 del vespre, sempre i quan la selecció espanyola aconsegueixi classificar-se per aquest partit. La iniciativa organitzada conjuntament amb el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació convertirà l'esplanada del Mercat Setmanal en un punt de trobada per als aficionats del futbol amb l'objectiu de convertir en directe una de les cites esportives més destacades de l'any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Avui expliquem que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant de LED retroil·luminada, per tant un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fanzone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada. I jo simplement també vull agrair al Club de Futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: A més de la transmissió del partit, el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca habilitarà una fanzone i un servei de barra perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient previ i posterior a la final amb un espai pensat per reunir famílies, aficionats i veïns. Germán Olmos, president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació.
2: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a la planada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fanzone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arribi a la final, sisplau, serà una gran cita i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: L'accés serà totalment gratuït i no caldrà fer cap reserva prèvia, de manera que qualsevol persona podrà assistir-hi lliurement si la selecció espanyola certifica la seva presència a la final.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
4: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
4: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord, les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura, temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
4: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu, doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
4: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
4: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
4: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o seran diferents indrets?
4: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
4: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
4: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i ens seguirem parlant.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la Sarsuela, la Cançó d'Amor i de Guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal, doncs han volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí a Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la Cançó d'Amor i de Guerra, d'una Sarsuela catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, que aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi han actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula. Un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu. És un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula,

0: nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la Coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la Cançó d'Amor i de Guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana, i que, bueno, que tot molta gent doncs ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
1: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
0: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat, i va ser un èxit. Tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir: sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal, perquè van quedar encantats. De fet, era la primera vegada que es feia. I aquest any doncs hem apostat per una altra orquestra simfònica també, de la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per Any Nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs d'inaugurar doncs el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
1: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
0: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre, pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom, perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també, que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no?, però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts, que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit, i que ara, fins i tot sent grans, se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible, doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu, i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Miriam Tirado. Un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó doncs, és protagonista, i on el públic quasi doncs, és convidat a participar.
1: Doncs per tant, èxit assegurat, tant del peix irisat com també del fil invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que per tant doncs, pensem que contribuirà doncs, a que l'habitual programació del teatre doncs, sigui una programació d'èxit variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit com han estat les darreres.
1: 30 de novembre, Festa dels Petits Grans Espectadors, coincidint amb la Festa de Major d'Hivern, la Festa de Sant Andreu, una activitat

0: que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia, doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments...
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs millor et surt de preu. La idea és, doncs, que la gent, doncs, pugui venir al teatre, doncs que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai, doncs, que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes, i també a aquesta ràdio, doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

안녕하세요, 디퍼페스. 저는 김준서입니다. 저단 김준서. 감사합니다. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 275 de K-Pop History. Com cada any, abans de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ive, i, en fi, també gent com les Kiss of Life, les Odd Youth, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any i esperem que us acompanyi a aquesta sessió non-stop.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens en mirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siyun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A, que acabam a Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Samnida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè déu-n'hi-do. De convidats, ni més ni menys que Tinent Rovira, director de Just Music and the Mall, i també tindrem amb nosaltres a la Laia Vidal, directora de Tu Cara Me Suena. Amb ells parlarem de la recta final del Tu Cara Me Suena, d'Operación Triunfo, de Just Music, de televisió i de moltes coses més. Com sempre parlarem de televisió amb l'Assumpta Vitòria, recordarem tres mítics programes de la tele, de la nostra estimada Caixa Tonta, entre d'altres, per exemple, el Gran Prix, que ara torna justament el Gran Prix del verano. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats? Preparades? Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs tornem a tenir aquí amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria per parlar de la història de la tele. Assumpta, com estàs?
4: Doncs molt bé, i més amb vosaltres. Home. Començant aquesta Caixa Tonta tan xula.
2: Com sempre.
4: Avui
2: com sempre.
4: Porto coses que us agradaran, super. I us en recordareu segur.
2: Seguríssim.
4: Faig una mica d'explicació del principi.
2: Vinga.
4: Perquè la televisió ha estat durant molts anys una de les principals formes d'entreteniment de les famílies.
2: I tant.
4: I era Televisió Espanyola, perquè no n'hi havia una altra.
2: Ni més ni menys.
4: Que van fer programes que feien riure, emocionar i passar grans moments a milions d'espectadors. Per exemple, un programa dels més recordats...
2: A veure, anem a recordar un dels programes.
4: Que encara es fa ara, eh?
2: Encara es fa, eh?
4: Però és molt important, eh?
2: Ha tornat... Mira, torna aquesta setmana, precisament.
4: Es diu El Gran Prix del Verano. Va començar el 1995.
2: Apa, aquí. Mira, doncs, què et sembla si posem una mica la música?
4: Va,
2: Vinga, posem una mica la sintonia.

0: aquest concurs enfrontava pobles de tot Espanya amb proves divertidíssimes, amb inflables gegants, obstacles, disfresses i les famoses vaques. El programa es va convertir en tot un clàssic de les nits d'estiu i encara avui és molt estimat.
1: Home, mare meva, el Gran Prix del Verano, presentat per al nostre estimat Ramonxo,
0: que
1: Ramon García.
0: Que és més bona persona.
1: Ah, sisplau,
0: jo me'n recordo que en feien No te rías, es peor.
1: Oh, te recordes?
0: Que sempre deien tothom, és tan bona persona que es deixa vestir com vol.
1: Mira, ja m'ho vas dir. Ja
0: sempre,
1: vas
0: sempre,
1: dir,
0: sempre.
1: Que vas treballar amb ella allà al No te rías, que es peor.
0: Molt de temps, amb la Paz i tot.
1: Ai, sí.
0: Doncs anem
1: una
0: a lo nostre.
1: A veure.
0: Operación Triunfo.
1: Mare meva, Operació Triunfo. Vinga, comencem. Posem la sintonia i parlem de d'OT. Vinga, la primera edició.

0: Televisió Espanyola va revolucionar la televisió amb aquest concurs musical en què joves cantants convivien en una acadèmia mentre es preparaven per actuar cada setmana. El públic seguia amb molt amor la seva evolució i votava els seus favorits. D'aquest programa han sortit moltíssima gent. La Rosa d'Espanya,
1: la Chenoa,
0: el Bustamante,
1: el Bisbal, molts.
0: I el Manu Tenorio.
1: Ara, com la primera edició cap.
0: Com la primera.
1: O no?
0: Perquè era sorpresa.
1: Han sortit altres, sí. Però la primera era com Gran Hermano. El primer Gran Hermano,
0: sí, feia molta emoció. Era com nou, és que
1: exacte.
0: El nou, la sorpresa...
1: La sorpresa
0: és superimportant.
1: És importantíssima.
0: Eh?
1: I per acabar, Asunción, a veure...
0: Continuo amb Saber i Ganar,
1: home,
0: eh?
1: Home, Saber i Ganar...
0: Que és del 97.
1: Uf, mare meva. I
0: que
1: estem al 2026. El Sergi Chaf, gran amic teu.
0: Gran amic.
1: Oh, que maco.
0: Com germà, no
1: I
0: sé,
1: tant que
0: una
1: sí.
0: cosa sèria.
1: Sens dubte.
0: Doncs, bueno, això, presentat per Jordi Hurtado.
1: Jordi Hurtado.
0: Un dels concursos més llargs de la televisió.
1: Mare meva.
0: I els participants posen a prova els seus coneixements amb preguntes de cultura. Que, per cert, de les preguntes,
1: sí.
0: tindríem que dir que fan les millors preguntes de tots els concursos
1: sí.
0: que vaig veient.
1: Dels millors. Sí.
0: Busquen molt bé les
1: preguntes. Sí,
0: tenen
1: sí,
0: com
1: sí,
0: una
1: sí.
0: història bonica.
1: I tot
0: i
1: ben
0: no
1: explicat.
0: I no són vanes, no són preguntes vanes. Sempre deixen alguna petjada dintre del cor.
1: Sens dubte. Oh, que bé que ha quedat això, eh?
0: Sí, perquè és que sí, pregunten coses de, no sé, del magro, de tot arreu.
1: De tot, sí, sí.
0: Coses molt boniques.
1: Molt bé. Doncs, bueno, és un programa que també, realment, el presentador fa molt.
0: Fa molt el presentador.
1: Del Jordi.
0: I fa molt les preguntes. Jo trobo que el Jordi ho fa molt bé.
1: Molt bé.
0: I les ulleres que porta són
1: també,
0: molt bones.
1: També, són divertides, sí, eh? Sí, sempre sí, les va canviant.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Jo les estimo molt, clar.
1: Hombre, només faltaria.
0: Els estimo molt, aquesta gent.
1: Ai, quina bona família.
0: Vale.
1: Molt bé, doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per estar de nou avui amb nosaltres. Ens acomiadem la secció, si et sembla, amb un fragment del Saber i Ganar.
0: Home, i tant.
1: I del Jordi,
0: Que
1: Jordi. És un dels presentadors...
0: Un dia l'has de fer venir, jo el trucarem
1: venir.
0: I el fem venir ara, que ve-li el setembre
1: exacte,
0: o l'octubre.
1: Exacte, a principis de temporada,
0: sí, va.
1: I el tornem a portar aquí.
0: Tenim dues persones pendents. El Joan Pere... que t'ho he promès
1: dit,
0: sempre,
1: has
0: perquè
1: dit, has
0: són,
1: dit.
0: Són molt, bones, molt bons companys,
1: tant,
0: per dir-te.
1: Un dia ens el vam trobar al teatre, te recordes que et va venir a veure?
0: Clar, i no dic amigos, són companys.
1: Total.
0: Però que aquests dos segur que venen.
1: I tant, eh? I tant. Mare meva, doncs...
0: Doncs ja està fet.
1: Gràcies, Assumpta Vitòria. Seguim amb el programa.
2: Saber i Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres el privilegi de compartir una estona amb dues persones que hi ha darrere d'alguns dels programes més estimats de la televisió. Ells són Laia Vidal, directora de Tocar a Més Sona, i Tinet Rovira, director de Gest Music, la productora responsable de formats doncs, icònics com Operació Triunfo, Tocar a Més Sona i molts altres. Parlem de televisió, de talent, del que passa entre bastidors i de com s'aconsegueix que setmana rere setmana milions d'espectadors s'emocionin davant la pantalla. Laia, Tinet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvinguts.
1: Gràcies. Bon dia, hola, què tal?
0: Escolteu-me, això ho tenim aquí, comencem ja amb semifinals, esteu ja amb directes, estem ja amb els directes de Tocar a Més Sona, que això ja és un altre nivell, eh? Parlàvem abans amb la Laia, el directe ja és un altre tema, i més amb Tocar a Més Sona, que és un programa complex, eh?
1: Home. Les nostres... temporada rere temporada han anat creixent les coses en escena i quan fem un gravat doncs podem parar un moment per muntar tot el backline, tot l'atrezzo que té una actuació, però en el directe no comptem amb això. Tenim 3-4 minuts per desfer una posada en escena i fer l'altra. Llavors, doncs, clar, és un altre estrès afegit, però bueno, també és emocionant.
0: Què deia el directe?
2: No, dic que és emocionant, bàsicament, perquè enguany ens toca competir amb el Mundial, també.
0: Exacte.
1: Sí. Aquest...
2: Hi ha aquí una lucha de gigantes, entre la música i la pilota, diguéssim.
0: Totalment. Tocar a Més Sona continua sent un dels programes més seguits de la televisió. Quin creieu que és el secret perquè, després de tantes temporades, continuï enganxant el públic?
2: Jo crec que ara ho dic jo perquè la Laia no ho dirà, perquè està molt ben fet. Està superben fet. És un programa, jo crec que és dels programes més ben fets que hi ha en aquest moment a la tele, més ben produït, més ben dirigit, més ben pensat, amb un equip al darrere que no s'adorm, que intenta sempre anar al límit i sorprendre l'espectador. I jo sempre que en feu entrevistes, la gent que parleu de televisió, jo sempre us dic que el més difícil que hi ha a televisió és trobar la veritat. I Tocar a Més Sona encara és dels pocs programes on tot el que veus és veritat. L'esforç és de veritat, les posades en escena estan pensades perquè la gent s'ho cregui. O sigui, té aquest punt de màgia que tenen els programes d'entreteniment que logren passar amb el temps, però també té tot aquest punt de o sigui, que és molt honest amb el públic. Tu et pots quedar el divendres a la nit a veure la tele, però saps que allà algú s'hi ha deixat la pell.
0: Sens dubte.
1: També la veritat dels concursants, que és gent que els traiem de la seva zona de confort. Els que canten els fem cantar de maneres que no ho han fet mai. Els que no canten els fem cantar que no ho han fet mai. I llavors entre ells es genera com un... sembla tòpic, però és una realitat, es genera com una energia molt bonica de família, a més, com que gravem a Barcelona, molts són de fora, passant dos dies junts, sembla unes petites convivències, i tota aquesta relació, i quan un guanya, els altres s'alegren, és real, quan un li costa de veritat, i llavors els cantants ajuden els humoristes, i tot això jo crec que traspassa la pantalla. A part d'una cosa que és el que deia el Tinet, l'equip, ostres, tenim a l'equip que més li agrada fer la seva feina, llavors és molt fàcil, perquè la gent de música farà el millor perquè allò soni bé, no? Els micros, tot el detall. Els de tretzo els hem de frenar de vegades perquè volen posar tant a tretzo que dius...
0: No cal.
1: Exacte. Producció, que cuida tot. Llavors tothom té tantes ganes de fer la seva part bé, que, ostres, és molt fàcil fer el programa així. I un altre element que nosaltres jo crec que ens plantegem cada any és la sorpresa. És a dir, sorpresa en el càsting, de que de cop tinguis personatges que cada setmana facin una cosa diferent, i en les actuacions, des de buscar una cosa revival que la gent jove desconeix absolutament i li pot ser una sorpresa, o a l'últim èxit viral... Que de cop i volta la gent més gran descobreix i pot riure, no? I crec que la sorpresa és una cosa que sempre tenim nosaltres al cap a l'hora de composar les gales i a l'hora de pensar en què volem que la gent vegi a casa.
0: Tinet i Laia dirigim programa en directe, o gairebé en directe, ara tindrem ja els directes purs i durs, amb tanta música, coreografies, maquillatge i canvis de vestuari, deu ser un autèntic repte. Com és un dia abans d'una gala, ara que estem precisament amb aquest tema?
2: Són dies molt llargs, bàsicament són llargs.
1: Sí, molt llargs.
2: Sí, el que dèiem abans, perquè les coses surtin bé, s'han d'assajar molt. O sigui, no hi ha res... nosaltres improvisem moltes coses, però perquè hi ha una feina abans molt, molt meticulosa. Però la veritat és que nosaltres ara farem els directes, i evidentment, com deia la Laia, un directe... hi ha una limitació de temps entre número i número. Normalment, quan no anem en directe, també fem un fals directe, perquè no volem que es perdi l'emoció de la competència i de la competitivitat, i, que no, i quan tu crees un clima en el plató, és molt decebedor haver de parar i tornar a escalfar una mica l'ambient, no? Doncs, per tant, nosaltres també tenim l'objectiu durant els gravats que allò sigui un fals directe i que les pauses siguin el més curtes possible. En el directe, evidentment, que no poden haver-hi pauses i que tot ha d'anar seguit, i això hi afegeix una mica més d'estrès en l'equip. Però, bueno, escolta'm, el programa aquest, que el portem fent des del 2011, l'hem fet del dret i del revés. L'hem fet gairebé tots els dies de la setmana. Ara ens sembla que és el gran programa del viernes, però hem anat diumenge, hem anat dimecres, hem anat a molts dies, i hem fet versions amb gairebé tota la temporada en directe, o més de la meitat de la temporada en directe. Hem anat amb edicions que eren 100% gravades. Ara hem aconseguit fer la semifinal i la final en directe, perquè creiem que és com un incentiu que dones al públic que et segueix cada setmana, que puguin votar almenys sí. Les dues en la fase final del programa. Però és un programa, diguéssim, que com que està fet amb molt d'amor, s'adapta gairebé a tot. Saps què et vull dir? Nosaltres, diguéssim, totes les coses que ens han suposat un canvi sempre les hem revertit per millorar el producte o per millorar la situació, no? I la veritat és que tenim tot està molt, molt, molt, molt engraçat. És a dir, tenim un bon presentador, o sigui, el Manel no falla mai. Tenim un jurat que jo crec que és el millor jurat de qualsevol...
0: Que són uns cracs.
1: Sí, sí.
2: Saps què et vull dir? Tenim cada any, tenim la sort de detectar un càsting i uns concursants que venen i se n'obliden de tot i es posen al servei de l'espectacle i al servei de l'entreteniment. Llavors, clar, estar al capdavant d'una producció així dona gust i et compensa, doncs, el que deia ara amb la Laia, les hores que ens tirarem al plató avui i demà, compensen els nervis, compensa moltes de les coses que a priori diries, ostres, quina putada.
1: És que són moltes hores, però també riem molt, ens emocionem, ho diem moltes vegades, que el programa és d'aquestes partint-te de riure d'una cosa que acaba de passar i als dos minuts estàs plorant perquè algú està cantant i t'ha emocionat, està explicant que allò ho fa perquè era el seu somni de petit, no? Llavors, ostres, al final, el que deia el Tinet de la veritat també ens passa per nosaltres, llavors és xulo estar allà i com que tots ho vivim una mica de la mateixa manera des dels concursants fins a l'equip, una mica unes colònies que passem dos dies allà, la veritat és que se'ns fa lleuger. També és cert que portem moltes gravacions, fa molta calor i ara dius, ostres, hem d'esmorzar fort i dinar bé perquè són hores, però ostres, anar a treballar i riure no té preu, no?
0: Sens dubte. Tant a Operación Triunfo com a Tu cara me suena, com dèiem ara, hi ha molta emoció, molta emotivitat. Què us agrada més, veure el creixement artístic dels participants o la connexió que acaben creant amb el públic, que és brutal, per exemple, amb aquests darrers Tu cares me suenas, que estan sent tremendos? O sigui, és que és brutal el que s'està visquent en aquests últims programes.
2: Clar, a nosaltres ens agrada tot. A nosaltres ens agrada apostar per algú. Ens agrada apostar per algú que potser fins i tot nosaltres tenim dubtes, però que hem vist algú i que hem detectat algú, perquè que la gent no se n'oblidi que nosaltres fem càstings a tots els famosos i que no és allò... No és un càsting directe, han de fer proves i fem proves, bàsicament perquè sàpiguen una mica on es posen, i per veure fins a quin punt nosaltres podem apretar i fins a quin punt... Doncs, a vegades... Hem fet gent al càsting que hi posem moltes esperances i ens sorprenen perquè la nostra expectativa era una i la superen per dos o per tres. Fins i tot ens han donat casos de gent que ells mateixos deien, no, no, és que jo no canto gaire, i han sortit i han acabat una edició que diries, mira, doncs li podríem fer un disco. Perquè a vegades lluites fins i tot, amb la percepció que té un mateix del que pot fer i el que no pot fer, no? I com deia la Laia, nosaltres, bàsicament, el que intentem sempre a tots els programes que fa, i això és una marca de Gens Música, és que tothom estigui molt còmode. La
0: això
2: gent,
0: es nota.
2: Quan treballa des de la comoditat, quan treballa des de la confiança, quan sap que tot l'equip està allà per ajudar, quan tot l'equip està allà perquè ells brillin, les coses surten millor que si treballes des de la confrontació o treballes des de l'atenció. Nosaltres intentem que el clima de treball sigui el més delicat possible perquè tothom se senti molt a gust i faci més del que esperava fer, perquè es troba molt... Moltes de les coses que hem fet a vegades, no toquen a més una, han partit de coses que els hi han passat pel cap als concursants. Mm. Coses que nosaltres pillem al vol, no? Que de cop diuen, ai, doncs a mi m'agradaria no sé què, i penses, hòstia, doncs mira, et sortiran al colador encara que tu no ho sàpigues. perquè és allò de dir, ostres, com és que arrisquen tant? Arrisquem molt perquè tothom està molt còmode.
1: Tenen un clima de confiança. Jo sempre dic, el que es posen les perruques són ells. No? Nosaltres sí, sí. Els donem tot, però al final qui surt a fer l'espectacle és ells. Si algú surt segur de que no l'expulsaran, que com a molt és un 4, farà riure, però que està fet amb el carinyo i, no? I que tots estem allà brindant el millor perquè puguin brillar, ho faran diferent que si els obliguem a fer una cosa que no veuen. No? Llavors, tenen confiança amb el que nosaltres els hi donem, no? Amb el que el pulsador els hi dona, per això, perquè senten que és des del respecte i des del cuidar-los molt. I, no sé, hem tingut gent... Jo és que ara parlaves d'això, Tinet, i pensava en Bertín Osborne, per exemple.
0: Sí, jo també, jo també.
1: No s'havia maquillat mai en 43 anys de televisió, mai. I va acabar imitant a una dona. I tu li dius, i al Bertín... Bueno, jo sempre que l'he sentit parlar del programa parla meravelles i que s'ho va passar bé i que, no? Llavors, ostres, això demostra que algú que està com molt a les antípodes del que és el nostre concurs, perquè és un tio que no, que no sempre de tio, no? I de cop i volta fa tot això i s'ho passa bé, doncs per mi va ser un gran dir, mira, que bé que hem aconseguit això, no? Aquest clima i aquesta... que ells puguin sentir amb confiança per donar el mateix d'ell. I no només això, sinó jo crec que la gent a casa va descobrir un altre Bertín. No? Venia amb una imatge molt determinada i, ostres, de cop va veure un tio pues, simpàtic, amb ganes de jugar, que tot això crec que el va fer que els veiessin diferent. Llavors, pues, això em fa una mica...
0: Totalment.
1: Crec que aquest... de confiança...
0: I aquest duet últim que han fet el Jesulín d'Ubrique i la Campanario, ostres, és que és tremendo, va sortir a tots els diaris, a totes les televisions, va ser brutal.
1: I he de dir que nosaltres no sabíem que el Jesulín després es declararia la seva dona, imagina't.
0: Sí, és que va ser preciós, un moment televisiu impagable.
1: Va ser impagable. No li vam demanar, i per què ho va fer? Doncs jo crec que perquè se sentia còmode amb tothom, perquè no estava a gust, perquè s'ho passa bé, perquè està com a casa, i de cop i volta va dir, doncs em ve de gust fer això, però no, una revista potser hagués pagat molts diners per una exclusiva així. Nosaltres
0: ja t'ho dic jo.
1: Passa perquè estem en família.
2: Però fixa't si hi ha la complicitat de tot l'equip, que ell va parlar amb les noies de vestuari, els va demanar que li fessin una butxaca especial per posar-ho. I tot això, a vegades, no ens en vam ni enterar.
0: Que bo!
1: No ho va dir a nosaltres, no ho va portar com a secret.
2: Sí. Llavors, també és veritat que quan un personatge tan mediàtic com el Jesulín cada cop accepti a convidar la seva dona a fer un demostra que nosaltres posem tot el de la nostra part perquè tothom se senti el més còmode possible. Que ningú... O sigui, el que no volem mai és que algú pensi, ostres, em llevo i ai, ara he d'anar al plató, quin rotllo. No tots diuen, hòstia, quines ganes tinc de venir.
1: Sí. La Maria Parralo porta dues setmanes plorant per les cantonades, perquè no vol que s'acabi. Cada vegada que fem alguna entrevista acaba plorant. I acaba, saps, que està... Perquè s'ho estan passant superbé, estan fent coses que com a cantant doncs potser no pot fer la seva carrera perquè són coses diferents. I és una experiència que estava... És com un Erasmus, que saps que hi vas, passarà i no podràs repetir mai més encara que tornis al lloc perquè
0: ni
1: ja
0: més,
1: no ho viuràs
0: d'una
1: manera. Doncs és una mica així, jo crec, una mica aquesta sensació per ells.
0: Molta gent només veu el resultat final. Quina és la part de la feina que el públic no coneix i que és imprescindible perquè tot funcioni?
2: Home, doncs bàsicament la gestió del talent, la gestió del personal. Tots som persones i tenim dies bons, dies dolents. Nosaltres hem tingut concursants que han vingut allà a fer riure el personal i feia mitja hora havien deixat el seu fill o la seva filla a urgències.
0: Déu-n'hi-do.
2: Saps què vull dir? Sí. I, mira, porto 3 dies a urgències sense dormir, he deixat ara la nena a casa i vinc aquí i us faig riure, no?
0: I ho dono doncs, tot.
2: Una mica és això, no? És a dir, hi ha una gestió... perquè són persones i tothom té els seus dies. Hi ha gent que ha vingut a treballar amb febre, hi ha gent que ha vingut a treballar amoïnada perquè ha deixat a casa seva algú malalt, o gent que les coses no li van prou bé i tal. I un cop estan allà, doncs ho donen tot, no? I gestionar tot això a vegades... O sigui, aquí he de donar jo tots els mèrits a la Laia, que té molta paciència. Té molta paciència, és una persona que sap escoltar i que sap posar en la pell dels demés, no? I crec que això ha sigut bàsic també perquè el programa durés tant de temps, no? Que ens hem posat molt...
0: Mira, jo us dic una cosa, sóc espectador, sóc crític també televisiu, en parlo molt, i us he de dir que, ostres, que veig aquesta temporada de Tocar a Més Una i és com si haguéssiu tornat a començar, treballeu amb molta il·lusió, això es nota, es percep, el públic ho percep, nosaltres també ho percebem, els periodistes, i és d'agrair perquè, ostres, veus la implicació i es nota, és que això es percep, és que es nota, és palpable gairebé, no? Aquesta bona bona complicitat entre tothom, no? I això és d'agrair, i de veritat que enhorabona.
2: Sí, és com un treball en grup, no? De dir, és un entreteniment que fem i que quan el grup, bàsicament, que és qui ha de defensar el programa o han de donar la cara pel programa, que són els concursants, doncs es crea aquesta companyonia, no? Aquesta germandat que hi ha, doncs per a nosaltres les coses se'ns facilita molt, no? Perquè els èxits d'uns són els èxits de tots.
0: Ni més ni menys.
2: Aquí ningú fracassa mai. O sigui, la gran grandesa del Tocar a Més Una és que aquí ningú fracassa mai. O sigui, ni que tu siguis l'últim, ni que quedis l'últim classificat, mai et penalitzarà. Sempre passa per al davant que tu has sigut concursant i que ho has donat tot i que has fet riure la gent.
1: Sí. És que nosaltres ni ens en recordem moltes vegades de...
2: guanyar i de perdre.
1: A vegades és, no, va guanyar aquest, no, va guanyar l'altre, perquè al final això és igual. Ara ens en recordem de la Yolanda Ramos fent... ens en recordem de la Sílvia fent no sé què, ens en recordem...
0: A l'Arturo, fent la Shakira, tremendo.
1: Ens recordem de les actuacions que ens han impactat des de la comicitat o des de la gran, no, la qualitat de la imitació, però no te'n recordes gens de ai, no, vaig guanyar, no va treure un quadre... És que és igual, això, al final. Ho necessitem perquè, si no, les gales no tindrien... un motor, però fins i tot de vegades això és xulo, perquè llavors quan el guanya algú que és i no, perquè és, ostres, jo tinc un 4 avui però perquè el meu amic pugui tenir un 12, saps? I això també és maco. Llavors també he de dir que tots treballen molt, que això també és un dels secrets de l'èxit, jo crec, que és un programa que no perdona la gent que no treballa.
0: No, s'ho curren.
1: Ajuda molt els que treballen i els que no treballen. I els que treballen, la gent li agrada veure això. Encara que després no surti bé o encara que després passi alguna cosa, la imitació, però si darrere hi ha una feina, es nota, i això la gent llavors entén que puguis tenir un moment que no et surti tan bé. I això és veritat, que els concursants que hem tingut en general sempre tots han sigut de currar-s'ho molt, i és d'agrair.
0: Es nota. Un altre dels programes que ja porta molt de temps entre nosaltres és Operación Triunfo, que ha marcat diverses generacions. Tinet, com ha evolucionat el format des de la primera edició fins a l'actualitat? I que estem molt contents que el tornarem a tenir amb nosaltres el 2027.
2: Doncs, home, ara podríem estar aquí parlant 3 hores, eh? Perquè hem passat...
0: Ho sé.
2: No, vull dir que han passat 25 anys.
0: 25 anys ja, eh?
2: 25 anys ha canviat tot, hem canviat nosaltres, ha canviat el país, ha canviat l'audiovisual, ha canviat l'entreteniment, o sigui, una mica el que, resumint molt ràpid, jo crec que, també com el gran mèrit que ha tingut Operación Triunfo en totes les seves edicions ha sigut que sempre ha sigut un reflex de la joventut que teníem en aquest moment, no? Els càstings d'Operación Triunfo han sabut sempre reflexar molt bé en quin moment estava, a quin moment socialment, a quin moment estava a nivell ideològic, a nivell de pensament, a la joventut del país, no? Doncs Evidentment, no té res a veure la realitat de 2001 amb la realitat del 2017. Hem vist l'evolució del pensament, de l'acceptació de la diversitat, de l'acceptació de la sexualitat de cada un, de com vivim la sexualitat avui en dia, de com es vivia fa 20-15 anys enrere. O sigui, nosaltres hem sigut una mica un reflex de tota l'evolució de la societat, no? I aquest és el gran mèrit del programa. Nosaltres hem creat, diguéssim, la memòria musical de tres generacions, i de passada també hem posat una mica la societat, s'han emmirallat una mica amb aquests joves d'entre 18 i 25 anys que marcaven una pauta o que marcaven una línia de pensament, i la veritat és que és molt diferent. O sigui, nosaltres, per molt que la gent sempre digui, hem millorat molt com a societat i com a país, i aquesta millora es veu en els càstings de temps.
0: No, és l'evolució, aquesta evolució, no?, que comentàvem. Per acabar, m'agradaria fer-vos un petit joc. A veure què us sembla. No, és molt senzill, eh? Són preguntes ràpides. A veure què tal. A veure, em contesteu cadascú de vosaltres el que vulgueu, eh? A veure, són preguntes molt senzilles. A veure, primera pregunta. Un programa que us fa sentir... un programa que us ha fet sentir més orgullosos. A veure...
1: Tocara me suena.
2: Sí, esclar, què t'hem de dir ara? Tocara me suena.
0: Exacte. A veure, una imitació de Tocara me suena que no oblidareu mai.
2: Jo, per exemple...
1: Digues, Tinet.
2: No, la Yolanda Ramos fent del Junco. Quan estic deprimint me la poso.
0: Jo poso moltes vegades també aquesta actuació, la veritat, i la de la Heidi, de la Sílvia.
2: A mi m'ha impactat el Junco. I
0: és brutal.
1: Jo faig una cosa radicalment diferent. Una pink que va fer la Ruth penjada d'unes teles, que va ser la primera vegada que vam fer una cosa així, i jo allò tinc com... Bueno, va fer de plorar. Molt maca, ho va fer superbé.
0: En un moment, a OT, quin concursant d'Operación Triunfo us ha sorprès més al llarg dels anys?
2: Hòstia...
1: Jo la Chenoa, però perquè hi ha una relació ja més enllà, però també perquè, ostres, és una noia que és una dona, que li han posat sempre, l'han donat molta canya i sempre no se l'ha tractat bé.
0: Penso
1: i està allà, està presentant Prime Times, està fent-ho superbé i demostrant que treballant i que té molt a dir, i per mi la Chenoa.
2: Clar, és que la Chenoa juga en una altra lliga,
0: clar,
2: perquè juga en la lliga del nostre cor, diguéssim. La Chenoa la Chenoa està en la meva vida des de fa 25 anys, i estigui molt més temps, no? I el que diu la Laia és perfecte. és
1: veritat. Però a mi m'ha sorprès, veure-la de presentadora i veure-ho.
0: A mi també m'ha sorprès.
1: L'amor que li tinc, sí, objectivament, penso, ostres, de l'Operació Triunfo, totes les carreres i tothom, tot el que ha fet, fa 25 anys que està, i ara de cop la tenim de presentadora, fent-ho superbé, fa de jurat, fa bé. Llavors, per això em quedo amb la Chenoa.
0: És bona.
2: Jo et diré, també, a mi una de les que em va impactar més va ser Cristina Rueda.
0: També.
2: Ha fet d'actriu en la Messias, que quan va entrar va ser aquells anys de Mediaset, que vam tenir un parell d'edicions que entrava la gent molt, molt jove, que entraven amb 16 anys, i ella va entrar amb 16 anys i tenia una cultura musical espectacular, perquè era la germana petita, era la filla petita d'una família, tenia germans grans, els germans grans li havien donat una cultura musical que no corresponia amb la seva edat, no? I sempre em va cridar sempre molt l'atenció tot el que sabia de música la Cristina Rueda.
0: Molt bona.
1: Sempre he pensat que seria bona concursant de Tocar a Me Suena, eh?
2: Ho faria molt bé.
0: Faria molt bon molt bé. Ja, sí. Apuntada, eh? Si us convidessin a participar a Tocar a Me Suena, quin artista us agradaria imitar?
2: Jo la Rafaela...
1: Charlotte, que és mut. El Charlotte, que és mut.
0: El Charlotte, sí, clar.
2: No. Jo crec que la nostra musa... Sí. Si nosaltres haguéssim d'aixecar un altar amb algun artista, hauríem d'aixecar l'altar de la Rafaela Carrà, que sempre ens va inspirar, cada edició l'hem imitada i...
1: L'opening millor que hem fet de la història és el que vam fer imitant-la amb ella, és el que més ens agrada a tots sempre, i perquè, no?, la filosofia de la festa, la llibertat, que tothom tingui el seu lloc, passem-ho bé, no sé, és molt el nostre esperit també, llavors estic d'acord que jo no ho faria perquè ho faria molt malament, però
0: no
1: si tingués
0: mai
1: capacitat, sí que se sap, sí que se sap.
2: Hem de ser conscients de les nostres possibilitats.
1: Exacte.
0: Cafè o te durant les gales? O una altra cosa, no sé.
2: Cafè, jo. Cafè.
1: Molta aigua.
0: Què no pot faltar mai darrere de les càmeres abans d'un directe?
2: Xocolata. La Laia compra xocolata amb sal.
0: Això a mi m'encanta. Soc addicte, també. M'encanta el xocolata amb sal.
1: Sempre portem, sí. O jo, o gent de l'equip, eh? Ara ja és una tradició i sempre hi ha algú que porta, ja. I si jo me l'ho cuida a la porta no sé qui, sempre en tenim allà. Al control, sempre hi ha xocolata.
0: Això està bé, això està bé. A veure, quin és el millor consell que heu rebut al llarg de la vostra carrera? Un consell que recordeu.
1: Mira, el Tineta en diu un, que ara ja estem més establerts amb horaris i tal, però diu sempre que a la tele menja quan puguis menjar i dorm quan puguis dormir, perquè no saps mai quan podràs tornar a menjar i tornar a dormir.
0: Bona.
1: I després en diu un altre, també, que no estem, que aquest jo sempre el penso molt, i no estem salvant la vida de ningú, estem fent televisió i ens estem passant bé. I que això, de vegades, que quan tens una situació que et sembla un drama impossible, ajuda a relativitzar i a dir, ei, que estem fent tele. No estem... I això a mi em va molt bé i l'aplico moltes vegades.
0: Sens dubte, estan molt bé aquestes dues.
2: Bueno, jo seria lleig que em referís a mi mateix, però a mi em van donar una vegada un consell que en el seu moment no el vaig entendre, però després sí que l'he entès. És a dir, que un no passa mai a... O sigui, els teus errors i els teus fracassos no pesen mai en el teu currículum. La gent sempre et recorda per les coses bones, et recorda pels èxits. I és una cosa que després a mi m'ha passat. Jo he tingut un èxit cada 10 anys i una llista de fracassos entremig. Però una mica és això, que en el fons la gent és bona i te recorda per les coses bones. És com quan et mores que tothom et troba virtuts.
0: Sí, veritat. Sí.
2: És una mica això, no?
0: Ni menys.
2: Tu ves fent la teva carrera, ves fent coses, diu, i no et preocupis de per si una cosa no surt gaire bé o una cosa no qualla, diu, perquè al final diu la gent et recorda pels èxits.
0: Exacte, el temps posa cada un al seu lloc, ni més ni menys, també, no? A veure, definiu Gest Music amb una sola paraula.
2: Joder.
1: Casa meva.
0: És que jo diria això, no? Família, no? Potser?
1: Sí.
2: O sigui, nosaltres hem tingut la sort, com deia abans la Laia, de treballar en una cosa on ens ho passem molt bé. I això és una cosa que no tothom pot dir. Jo, hi ha molta gent que va a la feina i va a la feina perquè doncs, necessita un sou.
0: Perquè toca, sí.
2: O perquè la vida l'ha portat cap aquí i llavors igual potser la feina no els omple al 100%, després a les tardes tenen un hobby que els omple. Nosaltres, almenys parlo per mi, jo tinc la gran sort que sempre m'ho he passat molt bé la feina, no? I evidentment, que jo no podem dir avui que no se'n enterin perquè si no ens pagaran, no? Si ens ho passem tan bé. Però, bueno, es tracta de que ens ho passem bé, de que ens guanyem la vida, que podem mantenir la família i que som, o sigui, no sé com dir-t'ho. La gran avantatge de dedicar-te a la tele és que tu cada 3, 4, 6 mesos canvies totalment.
0: Sí, nosaltres, clar.
2: La Laia l'any passat, per exemple, va estar fent tocar més sona i després ho va rematar fent àrea, va passar de
0: brutal, les... Brutal, àrea.
1: Caravallós, sí. Un altre programa per estar, vamos,
0: és que era brutal. Nosaltres vam anar a la roda de premsa i vam flipar en colors, o sigui, brutals.
2: Això és la gràcia de treballar l'entreteniment i treballar la tele. Igual estàs fent un programa de cuina i al cap de 15 dies estàs fent un documental i al cap de 15 dies, que tu no ho sabies, estàs fent alguna cosa d'esports, no? I dius, pues igual si treballés a la Caixa estaria 30 anys de la meva vida darrere un taulell fent cada dia les mateixes coses. Dic, nosaltres tenim aquesta gran sort de que tot i que és bastant cíclic, perquè tant la Laia com jo hem de preparar programes que ens han durat molt de temps i sabem que cada any farem OT o cada dos anys farem OT, i que cada any farem tocar a Massona i que duri molt, però entremig sempre et permet fer altres coses, no? Que sigui un documental, que sigui un programa de no sé què, un programa de no sé què.
1: Vaig fer El caigut del cel, que també va ser un altre programa.
0: També, molt bon programa.
1: Vaig
2: gaudir
1: moltíssim.
2: Clar, llavors, per exemple, de cop ens surt una gala com els Goya, no? I dius, hòstia, doncs estem fent... O sigui, aquesta possibilitat d'anar a treballar, de passar-t'ho bé, evidentment, de treballar molt i tenir estrès i de patir.
0: Sí, això no t'ho treu ningú, clar.
2: Però aquesta cosa de que tens una feina canviant és collonut.
0: Ni més ni menys.
1: Jo deia casa perquè és família, però també casa. Jo porto 26 anys treballant a Jazz Music i anar a Jazz Music és que és casa meva, no només perquè et trobes allà la família de l'equip, sinó perquè et sents com, no? Com ara que hi ha la selecció i tal, ostres, és la meva samarreta, és la de Jazz Music, llavors és una sensació més enllà de només família, no? És com formar part de tota la meva vida laboral. És que...
0: Això ho diu tot, jo crec que això ho diu tot, ho resumeix tot.
2: Passem més hores al plató que a casa nostra.
0: Que ja m'ho imagino, ja. Jo, quasi que sofà i una tele petita us poseu en allà, eh? Bueno, tele no cal perquè ja esteu fent tele, però un sofà de tant en tant, allà segur que el deveu tenir per anar fent un descansat.
2: També tenim que a vegades ve la família a veure'ns al plató, eh?
0: Home, que si no... Em podíeu definir també tocar a més suena amb una paraula? Tocar a més suena amb una paraula.
2: Una fantasia.
0: Total.
1: Màgia.
0: Molt bé. Completeu la frase. La televisió del futur serà... A veure.
2: Serà viva. Perquè tothom diu que es morirà i et dic
0: Exacte.
2: Que no, que serà viva.
1: És que no ho sé. Ara és incerta per mi. Incerta. Sí.
0: Doncs heu superat el test amb un 10. Tots dos, un 10. Heu tret un 20. Un 20. O sigui que fantàstic. Escolteu-me, realment ha sigut un plaer a parlar amb vosaltres. Tinet, estem parlant aquests dies amb els concursants d'OT, escolta, que estan neguitosos per als 25 anys, eh? Vull dir que, escolta'm...
2: No me'n parlis perquè organitzar un aniversari, encara que sigui el teu, costa. Posar tothom d'acord, buscar el dia, buscar la manera, buscar... I llavors has d'intentar, diguéssim... Nosaltres, a l'esperit d'aquests 25 aniversaris, és a dir, volem celebrar-ho amb quant més gent millor, no? I estem buscant una data de consens i una venda de consens perquè pugui venir tothom. La nostra il·lusió seria que vinguessin els 208 concursants que hem tingut. Tenim alguns que s'han mort i que no podran venir, o altres que estan enfeinats i que tenen bolos o que estan fora del país, però pensem que, a part dels 208 concursants, hem tingut, doncs, quantitat de gent que ha vingut a fer de jurat durant aquests 25 anys. Hem tingut professors, hem tingut directors de l'acadèmia, hem tingut molta gent vinculada al projecte amb el qual ens agradaria celebrar aquests 25 anys. Perquè tu abans ho deies, o sigui, Operació Triunfo ha deixat un pòsit en la que és la cultura popular d'aquest país i, per tant, nosaltres li volem fer un homenatge. Ara, si organitzar un casament o organitzar un event d'aquest tipus és complicat, imagina't amb una cerimònia amb tota aquesta gent.
0: Tremendo, de veritat. Doncs, Laia Vidal, Tinet Rovira, ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Moltes gràcies per explicar-nos què hi ha darrere de dos programes, de tots els programes que formen part de la història de la televisió, que continuen emocionant milions d'espectadors. Us desitgem molts èxits en tots els projectes que teniu en mans i esperem retrobar-vos ben aviat als nostres micròfons. De veritat, ha sigut un plaer.
2: Moltes gràcies, Joan.
0: A vosaltres, i escolteu-me, us seguirem la pista de molt a prop, com sempre.
2: No us perdeu els directes, que són molt emocionants.
0: Tothom allà a veure el tu cara més suena i a votar, eh? A votar per el vostre favorit i favorita.
2: A votar, molt bé.
0: Abraçada. Vinga. Forta.
1: Adéu, gràcies.
2: Adéu-siau. Adéu.
1: Adéu.

0: abans de fer el programa. I després estan preparadíssims Caridad Navarro, que ha sigut ballarina, els fa ballar. Los darás bailar?
1: Home, clar, aquí estem ballant tot.
0: El ritme de què?
1: De la música, clar.
0: A veure, va, comença.
1: Vinga, va.
0: Va.
1: Tothom, un, preparat, 5, 7, 8.
0: I els altres van seguint, van seguint. Avui programa especial. Però és que això ho haig de fer-ho cada dia. Cada dia! Oh, no, noies! Cada dia!
1: Cada dia!
0: Cada dia! Mare de Déu, mare de Déu. Vine. A veure, Núria.

0: together and decided to create a dream come true. So the spring comes in your heart and go starlight in your eyes of you.
1: Voglia per del camperte.
2: Voglia.
1: Voglia completamente.
2: Voglia.
1: Voglia. I Enrique per aquesta boig, per qui t'agradaria cantar avui en el programa.
3: Hòstia, per mi mateix.
1: No, va, Enrique, no m'enganyes, va.
3: Avui cantem per Chayanne.
1: ¿Por Chayán?
3: ¿Torero? ¿Torero?
1: Va, a ver, canta así.
3: Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! Oh, ¿es un buen torero o no?
3: Por ti.
1: Sí.
3: Sí,
4: sí, sí, sí, sí, ya
1: somos ancha. ¿Somos ancha, qué?
4: No, no, de amistad.
1: Ah, bueno, pensaba que era una historia de amor.
3: No, una buena amistad, una buena amistad.
1: ¿Eh?
4: Él voldria, yo
1: no. Ah, él voldria.
3: No, no, que va.
1: ¿Qui és el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
4: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols?
4: Jo no.
1: I per què no vol?
4: Perquè no.
1: És un jove guapo, canta bé.
4: 20 anys d'amistat ja, no? Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
3: 5 a 5 farem a la Platino.
1: Amics de la Caixa Tonta. Us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
5: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui.
1: Catalunya, que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope.
6: I anticipaves un futuro catastrofe.
5: Com sempre, el Toni Rovira és que és imprevisible, és imprevisible. Ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar...

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I nosaltres acabem el programa amb el més nou de l'Ainar, aquesta jove artista que també l'hem apadrinat des del nostre programa, que ens presenta el seu últim single, La Luz del Sol. Aviat la tornarem a tenir aquí. Gràcies al Tinet Rovira, gràcies a la Laia Vidal, que avui ens han parlat de Tocar a Més Suena, d'OT i de moltíssimes coses més relacionades amb la petita pantalla, que tant estimem. Gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva història de la tele i al nostre estimat Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Amb el seu racó en el que hi passa absolutament de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Doncs res, gràcies per ser-hi una setmana més, a totes les emissores que ens feu confiança, a la gent que ens escolta, i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
1: Preparación. El primero. Durante.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Avui volíem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent un cant a l'estiu. Una estació, si voleu, una mica sobrevalorada, perquè és època de vacances per a la majoria de la gent, però si la mirem amb perspectiva jazzística, també és una estació interessantíssima per la quantitat de concerts i festivals de jazz que hi ha. El curiós és el tractament musical que es dona a l'estiu. Hi ha moltes cançons dedicades a aquesta estació i la majoria són lentes, molt lentes. Sí, sí, i això ja passava en el segle XVIII. Escolteu, si voleu, l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, tot i tenir la forma allegro non molto, adagio presto, veureu que també és majoritàriament una composició lenta. Alguns autors ho interpreten com un reflex de la mandra que provoquen les altes temperatures. Però si quan fa bon temps i tenim vacances ens agafa mandra, quan farem totes aquelles coses que ens hem passat l'hivern planejant i no hem fet perquè feia fred?

Summer Song, la cançó de l'estiu. Hem tingut la veu de Carmen McRae, molt ben acompanyada pel trio del pianista Dave Brubeck. És una composició del matrimoni Brubeck, música del marit i lletra de la seva esposa Lola. I aquesta cançó formava part d'un musical escrit a finals dels anys 50 i representat en els teatres a començaments dels 60. I ara fem un salt endavant en el temps, un salt de 51 anys. Aterrem en l'any 2011 per poder donar una visió jazzística catalana de l'estiu. Us portem una composició de la pianista Elisabet Raspall, que forma part d'un disc titulat L'estiu al cor. Sí, sí, estiu començat amb I, L'estiu al cor. En aquest disc, l'Elisabet compta amb el baixista brasiler Rogério Botermayo i el bateria Aleix Tobias. I aquesta obra, aquesta gravació, és una descripció musical d'aquesta estació, de l'estiu. Una descripció delicada, lírica i plena de llum mediterrània. Aquí teniu Mirall d'estiu.

Mirall d'estiu, el trio de la pianista de Vilanova i la Geltrú, Elisabet Raspall. Si voleu una altra mirada propera cap a l'estiu, podem agafar un estàndard nord-americà com és Indian Summer, composada l'any 1919 per Victor Herbert. Una cançó, però, que es va fer popular uns quants anys més tard quan se li va afegir lletra. El saxofonista basc Ion Robles en va fer una versió molt bonica en el seu disc titulat Abril 10-18, que es va editar l'any 2018. Aquesta melodia es va fer també molt coneguda a casa nostra en l'època franquista, perquè era la sintonia d'un programa de ràdio d'una mena de terapeuta imaginària que es deia Elena Francis. I encara una altra curiositat, l'expressió Indian Summer, estiu indi, s'utilitza en anglès quan hi ha un període inusualment càlid en plena tardor. És a dir, vindria a ser l'equivalent al nostre estiuet de Sant Martí.

Indian Summer, vista pel saxofonista basc Ion Robles i el seu trio, una preciositat. I per acabar aquest primer bloc, hem demanat ajuda a la veu, sí, sí, a Frank Sinatra, que va gravar diverses cançons amb tema estiuenc. Avui ens hem decantat per Summer Wind, vent d'estiu, una cançó que dediquem a totes les persones que practiquen l'esport de la vela en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot els navegants de la Copa Amèrica, que són aquells vaixells tan curiosos que s'aixequen sobre l'aigua i a dins hi porten uns nois que sembla que vagin en bicicleta.

Hem començat Jazz It avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz estiuenc, cançons dedicades a l'estació en la que ens trobem. I ara mateix és possible que us pregunteu com pot ser que no hagin posat un dels estàndards més coneguts de la història, una cançó que parla inequívocament de l'estiu. On heu deixat Summertime, dels germans Gershwin, i que forma part de la seva obra Porgy and Bess? La resposta és que l'hem reservat per escoltar-la ara, que ja estem plenament en ambient jazzístic. I, a més, escoltarem la versió que Chet Baker va gravar a París l'any 1958. Un disc en clau jazz West Coast, amb alguns músics francesos i amb James Bond, ni més ni menys, James Bond en el contrabaix.

Chet Baker i el seu quartet ens han interpretat aquesta versió que acabem d'escoltar, Summertime, gravada a París l'any 1958. El pianista era Gerard Gusten, francès, el bateria era suec, Nils Bertil Dahlander, i el baixista era nord-americà, i segurament ja n'heu sentit parlar. Es deia realment James Bond, i molt sovint el trobareu com a Jimmy Bond. Aquest James Bond real va néixer a començaments de 1933 a Filadèlfia, als Estats Units, i durant els anys 50, 60, 70 i 80 va ser un músic i arranjador molt sol·licitat, un músic majoritàriament d'estudi. Va treballar amb grans estrelles del jazz, el blues, el folk i fins i tot el rock. I la seva carrera professional la va dur a terme a Califòrnia, on va morir l'any 2012. I ja que abans hem dedicat una cançó a les persones que practiquen la vela, continuem amb Chet Baker i amb James Bond, amb un disc que es titula Chet Baker and Crew, gravat a Los Angeles el juliol de 1956, i que a la portada hi ha una foto de tot el seu grup, quintet, en aquest cas, navegant en un veler. Aquí teniu Revelation, Chet Baker i James Bond.

Chet Baker i el seu quintet Revelation és la cançó que acabem d'escoltar. I per acabar amb la temàtica de jazz estiuenc, ara us portem un disc a nom del contrabaixista Don Begley, un altre músic que sempre se l'inclou dins de la tendència West Coast. Va néixer el 18 de juliol de 1927 i va morir el 26 de juliol de 2012. Don Begley té una discografia a nom propi molt curta, cosa habitual en la majoria de baixistes, però el podem trobar en moltes gravacions de l'orquestra de Stan Kenton i acompanyant a grans figures com Frank i Nancy Sinatra o estrelles del jazz, com Lee Konitz, Ben Webster o Shorty Rogers. En aquest disc que us portem avui, que es titula Jazz on the Rocks, el solista principal és el saxofonista Al Phil Woods, i la cançó que escoltem és Come Out Swingin'.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Acabem d'escoltar el saxo de Phil Woods i, si us sembla, no el deixarem que se'n vagi encara de vacances. El farem treballar una mica més. Hem portat dos discos que va gravar els anys 2002 i 2007 amb el mateix quintet, amb Brian Lynch a la trompeta i Bill Charlap en el piano, i tots dos discos formats per Standards de l'American Songbook. Dos discos imprescindibles. Del primer volum us portem Foggy Day, dia boirós, una composició de Gershwin.

Foggy Day i el quintet de Phil Woods, any 2002. Una mostra de com sonen aquestes grans composicions de l'American Songbook passades per la imaginació, la sensibilitat i la saviesa de Phil Woods i el seu grup. Cinc anys més tard, l'any 2007, els mateixos cinc músics van entrar a l'estudi amb un repertori, podem dir que equivalent. I d'aquest segon volum hem escollit I Remember...

La part final del programa d'avui, el nostre darrer capítol, l'ocuparà el saxofonista, també saxofonista alt com Phil Woods, Steve Wilson, un representant de la generació nascuda als anys 60 que la crítica va anomenar els Young Lions, uns músics que avui ocupen un espai molt destacat en l'escena jazzística internacional. Com altres membres de la seva generació, Steve Wilson va gravar els seus primers discos en nom propi amb la discogràfica holandesa Criss Cross. El segon que va fer es titula Blues for Marcus i és de l'any 1993. Una cançó que hi podem trobar és aquesta, Jane.

I del disc Passagers, que és de l'any 2000, i de Steve Wilson, escoltarem la cançó Grace, en la que, a part del saxo alt, també hi toca la flauta. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus tècnic, Lali Ferrando productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Resum de l'actualitat de la ciutat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum setmanal on les altes temperatures han tornat a ser protagonistes. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
1: Molt bon dia i calorosa setmana.
2: Buen día por decir algo, ¿eh? Insisto en lo de que esto no es buen tiempo, por más que la gente lo llame así, o sea, no se le puede llamar a esto buen tiempo de ninguna manera, porque, como dices, nueva semana marcada pues por esas altísimas temperaturas y, pues repetimos, tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones aquí en San Andreu. La novedad de esta semana, podríamos decir, es que el cielo pues se ha mantenido bastante nublado muchos días, sobre todo debido al paso de nubes medias y altas, y ha costado pues ver más el sol que en semanas anteriores. Las temperaturas, como decíamos, pues han vuelto a ser protagonistas toda la semana. Las máximas han oscilado entre los 31,6 del martes, que fue la más bajita, y los 38,3 del miércoles, jornada pues en la que tocaron techo esos valores. Y hay varias cosas a comentar de esta temperatura de 38,3 grados Celsius que tuvimos el miércoles. La primera es que, como decíamos, la nubosidad esa jornada fue bastante abundante y esto impidió que se alcanzase un registro bastante superior. De hecho, los modelos para el miércoles nos daban temperaturas máximas entre 41 y 42 grados aquí en San Andreu, así que, entre comillas, vamos a decir, pues gracias a las nubes, pues no pasamos ampliamente la barrera de los 40 grados y nos quedamos en esos 38,3. La contrapartida, y es lo que ahora comentaré, pues es que debido a esas nubes, pues y creo que esto es bastante impactante lo que vamos a comentar ahora, acusada sensación de bochorno. Fue durante todo el día pues prácticamente una sauna debido pues eso a la presencia de esas nubes y elevada a humedad ambiental. Y esto, quiero explicarlo bien, que quede claro y que no se malinterprete cuando ahora expliquemos lo que vamos a decir, porque cuando miré los registros de la jornada hubo algo que me sorprendió mucho y de hecho me dio el chivatazo un poco los grupos en los que estamos de meteo. Otro compañero que también comentó un dato similar y yo pensé que no podía ser, pero fui a mirar pues en mi estación y para mi sorpresa pues también teníamos un registro similar. La estación nos da un dato que es el índice de calor. ¿Vale? El índice de calor básicamente calcula la sensación térmica con una fórmula bastante compleja que tiene en cuenta diversos factores, pero los más importantes son la temperatura y la humedad. Combina estos dos factores y nos da este índice. Quiero dejar claro que este índice no es ninguna temperatura. De hecho, no tiene ni unidades. Así como la temperatura, pues ponemos esos grados Celsius, este índice no tiene unidades porque combina varios parámetros, con lo cual es como aquello que nos decían de pequeño de sumar peras con manzanas. No se puede, pero sí que combinado, pues nos da una idea de cuánto calor soportamos al combinar todos estos factores. Pues bien, el miércoles este índice de calor se situó en 48,8 a las 4 y cuarto de la tarde. Insisto, esto no es una temperatura, no podemos ponerlo como el dato del día, sino que la temperatura, recuerdo, fueron 38,3, pero sí nos muestra, pues bien a las claras, lo dura que fue la jornada con esa combinación de altas temperaturas y humedades también altísimas. Para poner en contexto este valor, estos valores se suelen dar en países de Oriente Medio, como puede ser pues Arabia Saudí, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Así que este dato no quedará en el registro porque, insisto, no es una temperatura, pero ojito con el dato, que uno más de este verano.
1: Déu-n'hi-do, aquestes dades que ja ens vas comentar off the record aquesta setmana, i ens vas dir, no farem notícia, ho explicaré bé el divendres.
2: Exacto,
1: per
2: esto...
1: tal de no confondre, no és que aquesta setmana hem arribat als 48,8 graus. No, la temperatura màxima aquesta setmana ha estat 38,6. Després ja, aquest càlcul, que calcula aquesta sensació tèrmica que m'ha... que
2: esto
1: marca
2: 48,8. Esto también, ¿sí?, pasa en invierno cuando combinamos la temperatura con el viento que nos da, pues el wind chill que se llama, o pues eso, la sensación térmica, que normalmente pues es más negativo que la temperatura oficial, porque el viento lo que hace es acentuar la sensación de frío. En este caso la humedad acentúa la sensación de calor. Nos queda, Jordi, comentar también las mínimas, que también nos han quedado cortas. Han sido altas toda la semana, evidentemente noches tropicales toda la semana, y han oscilado entre los 22,8 del lunes y los 26,3 de ayer jueves, que es una nueva noche ecuatorial, es decir, la temperatura no volvió a bajar de los 25 grados, y esto supone que es la tercera del año, por lo cual ya superamos al año 2018, que la semana pasada decíamos que habíamos empatado con él, pues ya está, ya es el segundo año y ya solo nos quedan las 6 del 2023, que esperemos que no la superem.
1: I ens queden setmanes de juliol, ens queda l'agost. Veurem com el temps que tindrem en les properes setmanes, propers mesos. El que sí que sabem és el temps que tindrem de cara als propers dies. Nosaltres anem partit a partit, previsió a previsió. Divendres, dissabte i diumenge, Carlos, aquestes temperatures que ens has comentat aquesta setmana, ¿baixarán aquestes temperatures? ¿Notarem aquesta baixada de temperatures?
2: Muy poquito, Jordi, porque el fin de semana pues hay poquita cosa que comentar, porque seguimos sin grandes cambios, tanto hoy viernes como sábado y domingo, pues tiempo tranquilo nuevamente, estable y sin precipitaciones en nuestra zona. En el cielo pues seguiremos con esta alternancia de nubes y claros, especialmente pues debido pues al paso de esas nubes medias y altas, y quizá por las mañanas, como está sucediendo hoy, pues presencia de nubes bajas, porque pues eso, entran vientos de mar y hacen aumentar la humedad, ese bochorno, esas nubes bajas, pero bueno, poca cosa. Las temperaturas, pues desgraciadamente, se mantienen bastante estables. No vamos a tener los valores del miércoles, pero pues sí, similares a los que tuvimos ya el jueves y ayer viernes. O sea, y hoy viernes 34, 35 grados de máxima, mientras que las mínimas pues seguirán rondando esos 24, 25 grados a diario. Así que pues en las temperaturas no hay mucho alivio térmico, podríamos decir.
1: Doncs aquest és el temps que tindrem al cap de setmana, Carlos. La propera setmana farem ja l'última previsió de la temporada, donaríem per finalitzada la temporada en quant a previsió del temps, i després ja cap a finals d'agost, que tindrem la Festa Major, que aquesta setmana ja s'ha fet la presentació d'algun dels actes d'aquesta Festa Major, i també aquest cartell de la Festa Major del 4 al 7 de setembre. Per tant, tindràs tot l'estiu per anar mirant la previsió.
2: Para irme preparando psicológicamente para esa vuelta siempre por todo lo alto que hacemos con, pues, posiblemente la previsión en nuestro municipio más importante del año, hemos de decir. Así que,
1: per cert, tenim el podcast de Llobeu Truene, l'últim de la temporada, el mes de juliol. A part de fer el resum del mes de juny, que fresquet no ha estat, veu parlar de l'eclipsi.
2: Hablamos del eclipse. Llegan las vacaciones, se aproxima esa fecha del 12 de agosto y, bueno, pues posiblemente mucha gente pues no tiene toda la información. Se ha hablado mucho, no siempre de la mejor manera o de la forma más clara.
1: Con lo cual nosotros, aquí sí, yo otra vez
2: sí. Sí, nosotros sí, por eso digo que...
1: Amb rigor.
2: Que nosotros, bueno, pues hemos hecho...
1: Contrastan las cosas.
2: Hemos hecho, pues, la información del eclipse en San Andrés de la Barca y... Como ya adelanto que desgraciadamente no se verá en su fase de totalidad, pues explicar un poquito dónde nos podemos desplazar, que no será muy lejos, la manera segura de observarlo, las horas, cómo ponerse, buscar un buen lugar. Bueno, todo esto lo comentamos en el podcast y creo que quedó algo bastante entendible, que deja pues poco margen a la duda, ¿no?, respecto de dónde podremos ver y disfrutar pues de ese eclipse del 12 de agosto.
1: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, bon cap de setmana i la propera setmana, com dèiem, l'última previsió de la temporada.
2: Pues nos vemos la semana que viene con esa última previsión.
1: Fins la propera.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la Societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb Xenoa, Obús, Cultura Popular i un homenatge a la Societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
4: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies, amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la Societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
4: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
5: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I, bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, el Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels castellers de la Droc i també dels Sous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
5: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
6: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic, o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
6: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no. O sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè és això, no, sempre intento pensar per on va la cosa o per el treball a on, on va dedicat, i intento fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
6: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que... Sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
6: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca del 4 al 7 de setembre.
5: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ja tenim tema de la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per tal de comentar quin és el tema que s'ha escollit aquest any. Javier Romero, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Bé, després suposo que de molt pensar, finalment s'ha decidit el tema de la Gincana Nocturna de la 31a edició.
7: Així és.
1: Gincana Nocturna, que serà el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6.
7: Correcte.
1: Tradició ja emblemàtica de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca.
7: I tant.
1: I crec que de tradicions va el tema de la gincana aquest any, no?
7: Doncs sí, desvetllem aquí a Ràdio Sant Andreu, un cop ja hem pogut conèixer els grups participants en aquesta Gincana Nocturna 2026. Doncs desvetllem que la temàtica serà la cultura i tradicions del nostre Baix Llobregat.
1: Cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, els grups, endavant, no?
7: Han de volar, fer volar la imaginació, fer recerca d'aquestes tradicions del nostre voltant, o també del propi Sant Andreu de la Barca. El que hem aprofitat amb aquesta temàtica, com intentem d'alguna manera o altra cada any, doncs que sigui una oportunitat perquè els nostres joves, doncs, se sentin més seu Sant Andreu, que estimin aquesta tradició i que alhora, doncs, puguem posar en valor, doncs, el nostre entorn, que en aquest cas serà la nostra comarca.
1: És la inventiva ara, per part dels diferents grups. De fet, ja s'ha fet la presentació,
7: sí,
1: de la Gincana Nocturna. una presentació, com sempre, plena de joves disposats a participar a una nova edició, que és ja la 31ena.
7: Així és, una centena de grups ja estan inscrits en aquesta gincana després de realitzar els sorteig. I ja, ara que coneixen la temàtica, comença el compte enrere aquests gairebé 2 mesos de treball per part seva amb les seves disfresses i els seus carros. És un moment molt especial de l'any pels que vivim la gincana nocturna. Nosaltres, des del Departament de Joventut, ja fa temps que hem començat a treballar amb els controls també, que de manera voluntària s'aixequen aquesta gincana nocturna, i que si hem arribat a l'edició 31 és gràcies a ells.
1: El repte suposo que és buscar aquell tema que doni joc per la gincana nocturna i no repetir-se, perquè ja portem ja 31 edicions, no?
7: Clar, clar, ja comença a ser també tot un repte per nosaltres no caure en les mateixes temàtiques, perquè la llista comença a ser llarga, i pels grups doncs donar aquesta petita volta al concepte, donar-li aquest toc d'humor o aquest toc de sàtira, si així ho volen, però sobretot que sigui una oportunitat, això, per conèixer doncs tradicions de la nostra comarca, o posar en valor doncs aquells aspectes de la cultura popular que el Baix Llobregat doncs és tan emblemàtic.
1: Tampoc voldríem donar masses pistes, no, però, no. Per exemple, una tradició seria la pròpia gincana nocturna.
7: Seria com una metagincana, no? Una gincana de la gincana. Sí, sí, podria ser, qui sap, no?
1: La bruixa del senyor Arnau, per exemple.
7: Clar,
1: no?
7: Clar, clar, però jo què sé.
1: La romeria...
7: Sí, sí, exacte.
1: Però si ens centrem a Sant Andreu Barca,
7: si ens centrem,
1: jo crec que dels 60 grups segurament que serien 60 grups en temàtiques, sí, diferents. Però aquí ja... podíem tenir des de la Passió d'Olesa Esparreguera, la Fira de Puríssima,
7: el Camell de Molins,
1: el Camell de Molins, exacte. Sí,
7: però
1: sí,
7: també podem anar a altres aspectes de la cultura pop, per exemple, jo que sé, la Rosalia, els Estopa, no?
1: Exacte,
7: qui sap,
1: exacte,
7: no?
1: Exacte. Per això ho heu afegit, cultura, eh?
7: Exacte.
1: Doncs a partir d'ara, l'inventiva, durant tot aquest estiu, que veurem els joves que aniran... Bueno, els veurem en aquests vídeos que els maneu vosaltres a través de les xarxes socials, però que intenten no desvetllar massa, no? Tot es porta amb secret.
7: Sí, sí, això sempre és un requisit indispensable, que la sorpresa arribi el dissabte de Festa Major, que ens desvetllin en aquest moment la seva temàtica i les seves ornamentacions.
1: Sempre ho comentem i sempre preguntem, no?, què té la gincana nocturna.
7: Doncs encara no ho sabem, ja portem 31 edicions.
1: Anem buscant el perquè de l'èxit, no?
7: La 30ena edició va ser una edició superespecial, crec, per tots els joves, i per mi personalment ho va ser. Crec que va quedar una gincana a l'alçada de Sant Andreu de la Barca i dels nostres joves. I només desvetllaré doncs que d'aquella 30ena ens quedem algunes coses que volem que quedin com a tradició en aquesta ciutat, i d'altres que evolucionen, que es modifiquen o que es queden com una qüestió concreta i especial de la 30ena. Però que aquesta 31ª edició, doncs, que promet també ser molt especial.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem el tema de la gincana nocturna d'aquest any, cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, la inventiva dels grups, endavant, i això ho veurem la matinada del dissabte al diumenge de Festa Major, que serà el dia 5 de setembre. Per tant, serà la nit del 5 al 6. Uh-huh. Javier Romero, gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu a recollides, no? Aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: La Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigüestoses. Benvinguts aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
1: Home, sembla que dir avui és un imprescindible, no? Estan molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Al final, una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
0: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigüestoses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
1: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas escoltar altres opinions, per tant democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada també. Jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de la comunitat.
0: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
2: No crec que tingui importància. Dinamitzadors, conductors, és igual, al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
3: de darrere, no?
2: Sí, però al final som membres del club i ja està.
3: Sí.
2: No té més.
3: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
2: Sí, sí, sí.
3: De poder-lo portar.
2: Però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
3: És un hobby.
2: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
0: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
2: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
3: sí,
2: molt xula.
3: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no? Perquè
2: bueno,
3: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
2: Tot rutlla.
3: A més, som un grup que...
0: Ja es coneixeu, no?
3: Ens coneixem, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
0: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
3: No arribem a 20.
2: No?
3: No.
2: El que 15, passa que no sempre no? ve tothom.
3: Sí.
2: Però bueno, 10, 12...
3: Entre 12 sí. i 16, no sé...
1: Sí, sí, jo tinc una mica de dades aquí, sí. Eh? Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser és que estaríem sobre 13-15 persones.
0: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per,
3: sí.
0: per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
3: sí,
0: lectures, no?
3: Sí, perquè 15 persones una hora passa volant.
0: A més, sí. una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
3: Sí.
0: Ho feu a la mateixa biblioteca.
3: Sí, a la part de baix.
0: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
2: Porteu...
0: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. heu llegit. Mm. Heu llegit també una novel·la de la Maria Escales, que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer
3: sí,
0: un club de lectura,
3: tenir...
0: llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
3: L'autora és... Pues el sumum d'un club de lectura, la
2: aquesta,
3: veritat.
2: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, i preguntar-li per què i per què no, bueno, és, la veritat és que és molt xulo, molt xulo. Està molt bé.
0: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
3: Sí,
2: sempre ho passem bé, sí. però aquest dia especialment.
0: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no? Mm-hmm. I que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
3: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera, o tens coses que tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar, i és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
2: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto, aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
3: Sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
2: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, 4. El que passa que no saben que els hi agrada.
3: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
2: Sí.
3: Sí, a mi em sorprèn,
2: sí.
3: No?
2: Sí.
3: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent a que s'apunti al club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
1: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, i la idea, ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
0: Això després de l'entrevista, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi, la idea és a partir de setembre que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada, a priori, està pensada per l'octubre. Però, de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
0: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? Heu començat?
2: Jo crec que tenim, jo crec que
3: sí,
2: tenim alguna cosa...
3: No?
2: Sí, tenim
1: alguna
2: coses.
1: Llista ja.
2: Sí, sí, sí.
0: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
1: No ho sé.
0: Gèneres, va, anem per gèneres.
1: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
0: Poca pista aquí, eh?
3: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagin de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
2: Que... És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
3: Sí.
2: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et, bueno, et recomanen o t'entren per l'ull o sí. Has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és el que toca.
3: Sí. T'agradi o no t'agradi, és
2: aviam, has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir
3: bueno,
2: el llibre que
3: a
2: toca.
3: A vegades sí, a vegades no.
2: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
3: Sí, però és la minoria.
2: És la minoria, és la minoria. A vegades passa.
3: Ens el llegim encara que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
2: Sí,
3: però fas un esforç més per acabar-te.
2: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Sí. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
0: Clar, i aquesta part del descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes...
3: Bastant més dones. Això
0: és habitual, això és habitual sí. En gairebé tots els clubs de lectura,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.
3: Pues això, dones, normalment...
2: I edat de 50 cap amunt,
3: sí,
2: no? Diria
3: sí,
2: jo.
3: Sí.
0: Joves,
3: ara fa poc
2: joves adults.
3: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar, o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada de la
1: dels clubs de lectura.
3: Dels clubs de lectura, i me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home
2: és,
3: o algú
2: jove. És veritat. Jo dic, no sé què els hi passa als homes, que vull dir, no sé per què. Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé. No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino. No sé,
0: doncs fem una crida, a través de la ràdio, que en el club que començarà l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagi homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, i si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de la biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
1: Jo estic signant ja.
0: Està signant ja, sí. Sobre un tovalló de paper, no?
1: Sí.
0: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
0: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club, finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del club de lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest club de lectura, que ara al juliol, doncs, ha finalitzat.
1: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi, tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius. Sempre estan proposant-te i és un gran què. No tots els jocs poden dir el mateix.
0: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elizabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
2: Igualment. Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure la final del Mundial de Futbol amb una pantalla gegant si Espanya es classifica finalment per la final. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant retroil·luminada perquè la ciutadania pugui seguir conjuntament la final del Mundial de Futbol, prevista per al diumenge 19 de juliol a les 9 del vespre, sempre i quan la selecció espanyola aconsegueixi classificar-se per aquest partit. La iniciativa organitzada conjuntament amb el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació convertirà l'esplanada del Mercat Setmanal en un punt de trobada per als aficionats del futbol amb l'objectiu de convertir en directe una de les cites esportives més destacades de l'any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Avui expliquem que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant de LED retroil·luminada, per tant un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada. I jo simplement també vull agrair al Club de Futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament, com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: A més de la transmissió del partit, el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca habilitarà una fanzone i un servei de barra perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient previ i posterior a la final amb un espai pensat per reunir famílies, aficionats i veïns. Germán Olmos, president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació.
2: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, circumstàncies, ens han donat la possibilitat de fer-ho a la planada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fan zone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arribi a la final, sisplau, serà una gran cita i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: L'accés serà totalment gratuït i no caldrà fer cap reserva prèvia, de manera que qualsevol persona podrà assistir-hi lliurement si la selecció espanyola certifica la seva presència a la final.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adreçada al joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
4: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
4: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques, amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
4: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edat escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
4: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
4: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior, per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
4: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o seran diferents indrets?
4: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
4: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
4: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que bé, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i ens seguirem parlant.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, al teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també és aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la Sorció de la Cançó d'Amor i de Guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí a Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Can, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la Cançó d'Amor i de Guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, que aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu. És un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també, la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre per al teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres de Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu, és tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes, això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit.

I per començar la nostra selecció de, diguéssim que, imperdibles i absolutament singulars, el nostre amic David Byrne, que allà a finals dels 80 va fer una feina molt interessant de rescat de les músiques caribenyes amb la letra, molt abans que molts d'altres, i va gravar aquell àlbum que es deia Rei Momon, en el que es trobava aquesta cançó, aquest The Call of the Wild, algo així com la crida de la selva. I també al programa ens ha agradat moltes vegades rescatar coses perdudes, absolutament oblidades i enterrades, pràcticament. És el cas d'un duo italià que es deien Loi Altomare. Eren el Checo Loi i el Massimo Altomare. Eren uns xavals que tenien 20 anys, allà als anys 70, que van gravar 3 discos. I el seu últim àlbum es deia L'Aco di Vico, i era un disco fantàstic. Venien d'haver estat una temporada a Londres i s'havien empapat d'alguna manera d'aquell sentit del folk britànic, i entre aquell folk britànic internacional, cosmopolita de Londres, i el segell indiscutible italià, van crear 3 àlbums magnífics. L'últim es deia Lago di Vico, i en ell estava aquest Buffalo.

tercer i últim disc del duet italià format per Checco Loi i Massimo Altomare. Firmaven els seus discos com el Loi e Altomare. Aquest àlbum es deia Laco di Vico, un àlbum singular i absolutament oblidat. Com també s'ha oblidat bastant a François Hardy, malgrat ser una de les grans veus i una de les dominadores de l'escena francesa pop dels anys 60 i 70, fa dos anys, el mes passat es va complir dos anys de la seva mort. François Hardy sempre ha estat per nosaltres una icona, també d'una època i d'un moment molt interessant pel que feia al pop europeu. Le Danger va ser un àlbum que va gravar l'any 1996 i en el que col·laborava amb un grup de la nova ola francesa, els Catonoma. En aquell àlbum s'incloïa una de les seves grans cançons de la seva última època, en P2.

François Hardy, amb l'àlbum de l'any 96, fa 30 anys ja, d'aquest treball que va fer al costat del grup francès Cat un Home, i que va deixar cançons com aquest Ampedó, amb una mica d'aigua, que s'ha convertit en un clàssic, sobretot de la última època de la seva carrera discogràfica, François Hardy. I aquí, a casa nostra, sempre hem tingut un altre personatge absolutament singular, incomparable i absolutament imprescindible, Maria del Mar Bonet.

I també sempre ens hem abocat a l'escena basca, en aquest cas en Ruper Ordorica, però també hem escoltat moltes vegades Javier Muguruza, Anari i els grans clàssics, des de Mikel Laboa a Xavier Lete. En definitiva, també aquí a Perifèries hem anat no només buscant les perifèries reals, sinó també aquelles perifèries que van més enllà de les necessitats de les modes, dels temps, etc, etc. I dins de l'àmbit mediterrani, que ens ha interessat molt i que sempre hem intentat cultivar, van trobar-nos i sempre hem defensat a una formació corsa nascuda l'any 1979, aviat faran 50 anys en actiu, que es diuen Imubrini.

Van ser els germans Jean-François i Alain Bernardini qui van formar aquest grup i Imobrini a l'any 1979, i això era un àlbum del 2019, Porto Incuore, que era el títol també d'aquesta cançó. És que sempre ens ha agradat buscar aquelles músiques que estan arrelades, ja sigui en territoris geogràfics o en la història o en el temps, com per exemple el que va fer Mariola Membrives al costat de Marc Ribot, el guitarrista nord-americà de jazz, quan va d'alguna manera recuperar aquelles cançons de Lorca, Spanish Songs, que havia gravat Lorca amb la argentinita. Los Cuatro Muleros era una d'aquelles peces.

0: Només la veu de la cantaora Mariola Membrives i la guitarra elèctrica de Marc Ribot. El resultat és magnífic. Un disc poc valorat o que ha passat una mica desapercebut, però que ahí queda. L'Orca Spanish Songs, així es diu aquest treball que va gravar la Mariola Membrives l'any 2019. I un altre també dels nostres personatges habituals, convidats habituals aquí a Perifèries al llarg d'aquests 10 anys, ha estat sempre el argentí de mare argentina i pare nord-americà, Kevin Johansen.
1: El amanecer dejó de amenazar, nació la mañana y tu parecer cambió de parecer.

Kevin Johansen, un dels cantautors amb més personalitat i més independència, entre cometes, de l'escena argentina actual. Tot un talent realment sempre encara per descobrir. I era un disc aquest, Vi, es deia, del 2012. I en l'àmbit anglosaxó sempre també ens han agradat aquells artistes que han fet la guerra pel seu compte, com diríem. Michael Head és un home de les nostres favorits. Ex Pale Fountains, ex Shaq, Strands i últimament amb la Red Elastic Band, la seva carrera ens ha encantat. L'any 2022, fa només 4 anys, ens va deixar un magnífic treball. L'àlbum es deia Dear Scott.

I una cosa que ens ha agradat molt fer ha sigut descobrir veus, artistes, noves propostes. Craig Finn, que és aquest home que acabem d'escoltar, és tota una descoberta, almenys per nosaltres, i una veu realment singular, pròpia. No s'assembla a ningú, malgrat que pot comparar-se, diguéssim, amb un Randy Newman del segle XXI. Craig Finn és nascut a Boston, crescut a Minnesota i instal·lat a Nova York des de l'any 2000. Ell va formar part i és el cantant de Hold Steady, una banda que ha tingut molta ressonància dins dels àmbits més independents, però que en solitari, com a Craig Finn, ens agrada molt. Aquest és un treball que hem sentit de l'any 2019 i la cançó es deia Blankets. L'àlbum es diu I Need a New World. I un altre també de les artistes que més ens ha interessat, perquè hem seguit, sí, durant aquests 10 anys molt en l'àmbit de l'americana, en les noves propostes americanes, és Margot Price, una dona que, més enllà dels èxits de Taylor Swift i d'altres nord-americanes, ella ha portat una certa personalitat als seus discos. Avui la recuperem amb un àlbum que era un homenatge de l'any 2023 a Leon Russell, i d'aquesta manera fem tribut a dues persones, Margot Price cantant una cançó clàssica, un clàssic de l'amic Leon Russell. El tema era Stranger in Strange Land.

Stranger in a Strange Land de la Margot Price, fent tot un homenatge a un dels grans de la música nord-americana, Leon Russell. I nosaltres marxem amb un tema, un disc que es deia Street Noise i és del 1969. El signaven Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity. Per nosaltres va ser tota una epifania. Així és que ens acomiadem per avui, l'Aleix Salari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon, i la setmana que ve continuarem acomiadant-nos de la 10a temporada de Perifèries.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. Hi ha qui diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
1: Jo sé que m'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
3: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans, que van posar les normes una mica al límit.
1: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
3: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va a celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte doncs, que havia rebut durant els 90 minuts.
1: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats a les xarxes, per exemple?
3: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit. Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià a qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
1: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
3: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules de Marilla, que consideren menyspreables.
1: No m'estranya, és un escàndol.
3: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
1: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error, va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens hi endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
1: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs que dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al nano. Que és, sí, CR7 és Cristiano Ronaldo, i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. Només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
0: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
2: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses. Ara, en canvi, ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això, hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana, que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
0: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar, doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Hola, encantat d'estar bé aquí. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
3: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
0: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
3: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
0: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
3: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
0: Hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
3: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant, perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador. De fet, i jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
0: Que, de fet, sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
3: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
0: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
3: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
0: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en la nostra guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
0: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
3: No, tot al contrari. Tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió, i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser, tenint-ho més en compte, ens és més fàcil acceptar-ho.
0: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
3: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors, i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure, perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
3: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
0: Mm-hmm. Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
3: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el foc d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions i crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
0: Mm-hmm. Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
3: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i en verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar, perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat d'obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no, tan terrenal, tan material.
0: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
3: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
0: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit al filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Radó. Núria, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Avui de quina dada ens parles?
5: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal, a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
0: És una bona pregunta, eh?
5: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem... Estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies... No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda en surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és... Estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui que fer-se ric... Perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat, i que probablement estem... No és un accident que sigui per Nadal. Probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
0: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Radó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Genís Fucho Rius, que és psiquiatre i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Genís Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, l'imagino.
1: Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? més pròpia de la nostra professió, pot comportar doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? En algunes persones això pot acabar complicant algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i tenir un entorn a casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te... tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure... sobrepassada o també és un repte, no?, el poder posar aquest límit.
0: Mm-hmm. En aquest procés d'acompanyament, Genís, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? No, allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? o d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no? En el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no? Com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no? A la nostra professió, també en moments crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi. I també vincle, no? Aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat. No? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-ho present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem?
1: Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no?, a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no?, i la vessant pràctica també, no?, en la vessant de recerca em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no?, a un nivell inclús neuronal, no?, de tècniques de funcionament cerebral, no?, i veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no?, de les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no?, per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no?, el buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no?, no necessàriament des d'una espiritualitat teista, no?, buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no?, una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder a la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit també, però consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no?, com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no?, al nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no?, tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no?, i en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també l'acompanyament al final de la vida o la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no?, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no?, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no?, i hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, jo penso que serà complicat això.
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís, sí. Puig Rius, psiquiatra i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica Susana és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... Bé, de molts anys i ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
0: Mm-hmm. Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo, de petita, anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dic que en fas d'hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins a sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. M'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
0: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? A l'hora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar, per blocs, per sistemàticament parlant, i al taller es vaig trobar molt
4: facilitar
3: més
4: el ús de l'equip. Windows leerà.
3: Puc fer el que vulgui, amb la meva vida soc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que diuen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
0: Mm-hmm. I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
3: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que soc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadro. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadro.
0: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
3: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
0: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
5: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el Noi del Sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el Noi del Sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Resum de l'actualitat de la ciutat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum setmanal on les altes temperatures han tornat a ser protagonistes. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
1: Molt bon dia i calorosa setmana.
2: Buen día, por decir algo. Insisto en lo de que esto no es buen tiempo, por más que la gente lo llame así. O sea, no se le puede llamar a esto buen tiempo de ninguna manera, porque, como dices, nueva semana marcada pues por esas altísimas temperaturas y, pues repetimos, tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones aquí en San Andreu. La novedad de esta semana, podríamos decir, es que el cielo pues se ha mantenido bastante nublado muchos días, sobre todo debido al paso de nubes medias y altas, y ha costado pues ver más el sol que en semanas anteriores. Las temperaturas, como decíamos, pues han vuelto a ser protagonistas toda la semana. Las máximas han oscilado entre los 31,6 del martes, que fue la más bajita, y los 38,3 del miércoles, jornada pues en la que tocaron techo esos valores. Y hay varias cosas a comentar de esta temperatura de 38,3 grados Celsius que tuvimos el miércoles. La primera es que, como decíamos, la nubosidad esa jornada fue bastante abundante y esto impidió que se alcanzase un registro bastante superior. De hecho, los modelos para el miércoles nos daban temperaturas máximas entre 41 y 42 grados aquí en San Andreu, así que, entre comillas, vamos a decir, pues gracias a las nubes, pues no pasamos ampliamente la barrera de los 40 grados y nos quedamos en esos 38,3. La contrapartida, y es lo que ahora comentaré, pues es que debido a esas nubes, pues y creo que esto es bastante impactante lo que vamos a comentar ahora, acusada sensación de bochorno. Fue durante todo el día pues prácticamente una sauna debido pues eso, a la presencia de esas nubes y elevada a humedad ambiental. Y esto, quiero explicarlo bien, que quede claro y que no se malinterprete cuando ahora expliquemos lo que vamos a decir, porque cuando miré los registros de la jornada hubo algo que me sorprendió mucho y de hecho me dio el chivatazo un poco los grupos en los que estamos de Meteo. Otro compañero que también comentó un dato similar y yo pensé que no podía ser, pero fui a mirar pues en mi estación y para mi sorpresa pues también teníamos un registro similar. La estación nos da un dato que es el índice de calor. ¿Vale? El índice de calor básicamente calcula la sensación térmica con una fórmula bastante compleja que tiene en cuenta diversos factores, pero los más importantes son la temperatura y la humedad. Combina estos dos factores y nos da este índice. Quiero dejar claro que este índice no es ninguna temperatura. De hecho, no tiene ni unidades. Así como la temperatura, pues ponemos esos grados Celsius, este índice no tiene unidades porque combina varios parámetros, con lo cual es como aquello que nos decían de pequeño de sumar peras con manzanas. No se puede, pero sí que combinado, pues nos da una idea de cuánto calor soportamos al combinar todos estos factores. Pues bien, el miércoles este índice de calor se situó en 48,8 a las 4 y cuarto de la tarde. Insisto, esto no es una temperatura, no podemos ponerlo como el dato del día, sino que la temperatura, recuerdo, fueron 38,3, pero sí nos muestra, pues bien a las claras, lo dura que fue la jornada con esa combinación de altas temperaturas y humedades también altísimas. Para poner en contexto este valor, estos valores se suelen dar en países de Oriente Medio, como puede ser pues Arabia Saudí, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Así que este dato no quedará en el registro, porque, insisto, no es una temperatura, pero ojito con el dato, que uno más de este verano.
1: Déu-n'hi-do, aquestes dades que ja ens vas comentar off the record aquesta setmana, i ens vas dir, no farem notícia, ho explicaré bé el divendres.
2: Exacto,
1: per
2: esto...
1: tal de no confondre. Exacto. No és que aquesta setmana hem arribat als 48,8 graus. No, la temperatura màxima aquesta setmana ha estat 38,6. Després ja aquest càlcul, que calcula aquesta sensació tèrmica que m'ha... que
2: esto
1: marca 48,8.
2: Esto también, ¿eh?, pasa en invierno cuando combinamos la temperatura con el viento que nos da, pues el wind chill que se llama, o pues eso, la sensación térmica, que normalmente pues es más negativo que la temperatura oficial, porque el viento lo que hace es acentuar la sensación de frío. En este caso la humedad acentúa la sensación de calor. Nos queda, Jordi, comentar también las mínimas, que también nos han quedado cortas. Han sido altas toda la semana, evidentemente noches tropicales toda la semana, y han oscilado entre los 22,8 del lunes y los 26,3 de ayer jueves, que es una nueva noche ecuatorial, es decir, la temperatura no volvió a bajar de los 25 grados, y esto supone que es la tercera del año, por lo cual ya superamos al año 2018, que la semana pasada decíamos que habíamos empatado con él, pues ya está, ya es el segundo año y ya solo nos quedan las 6 del 2023, que esperemos que no la superem.
1: I ens queden setmanes de juliol, ens queda l'agost. Veurem com el temps que tindrem en les properes setmanes, propers mesos. El que sí que sabem és el temps que tindrem de cara als propers dies. Nosaltres anem partit a partit, previsió a previsió. Divendres, dissabte i diumenge, Carlos, aquestes temperatures que ens has comentat aquesta setmana, ¿baixarán aquestes temperatures? ¿Notarem aquesta baixada de temperatures?
2: Muy poquito, Jordi, porque el fin de semana pues hay poquita cosa que comentar, porque seguimos sin grandes cambios, tanto hoy viernes como sábado y domingo, pues tiempo tranquilo nuevamente, estable y sin precipitaciones en nuestra zona. En el cielo pues seguiremos con esta alternancia de nubes y claros, especialmente pues debido pues al paso de esas nubes medias y altas, y quizá por las mañanas, como está sucediendo hoy, pues presencia de nubes bajas, porque pues eso, entran vientos de mar y hacen aumentar la humedad, ese bochorno, esas nubes bajas, pero bueno, poca cosa. Las temperaturas, pues desgraciadamente, se mantienen bastante estables. No vamos a tener los valores del miércoles, pero pues sí, similares a los que tuvimos ya el jueves y ayer viernes, o sea, y hoy viernes, 34, 35 grados de máxima, mientras que las mínimas pues seguirán rondando esos 24, 25 grados a diario, así que pues en las temperaturas no hay mucho alivio térmico, podríamos decir.
1: Doncs aquest és el temps que tindrem al cap de setmana, Carlos. La propera setmana farem ja l'última previsió de la temporada, donaríem per finalitzada la temporada en quant a previsió del temps, i després ja cap a finals d'agost, que tindrem la Festa Major, que aquesta setmana ja s'ha fet la presentació d'algun dels actes d'aquesta Festa Major, i també aquest cartell de la Festa Major del 4 al 7 de setembre. Per tant, tindràs tot l'estiu per anar mirant la previsió.
2: Para irme preparando psicológicamente para esa vuelta siempre por todo lo alto que hacemos con, pues, posiblemente la previsión en nuestro municipio más importante del año, hemos de decir. Así que,
1: per cert, tenim el podcast de Llobeu Truene, l'últim de la temporada, el mes de juliol. A part de fer el resum del mes de juny, que fresquet no ha estat, veu parlar de l'eclipsi.
2: Hablamos del eclipse. Llegan las vacaciones, se aproxima esa fecha del 12 de agosto y, bueno, pues posiblemente mucha gente pues no tiene toda la información. Se ha hablado mucho, no siempre de la mejor manera o de la forma más clara.
1: Con lo cual nosotros, aquí sí, yo otro
2: sí,
1: en
2: sí, sí, nosotros sí, por eso digo que...
1: Amb rigor.
2: Que nosotros, bueno, pues hemos hecho...
1: Contrastan las cosas.
2: Hemos hecho, pues, la información del eclipse en San Andrés de la Barca y... Como ya adelanto que desgraciadamente no se verá en su fase de totalidad, pues explicar un poquito dónde nos podemos desplazar, que no será muy lejos, la manera segura de observarlo, las horas, cómo ponerse, buscar un buen lugar. Bueno, todo esto lo comentamos en el podcast y creo que quedó algo bastante entendible y que deja pues poco margen a la duda, ¿no?, respecto de dónde podremos ver y disfrutar pues de ese eclipse del 12 de agosto.
1: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, bon cap de setmana i la propera setmana, com dèiem, l'última previsió de la temporada.
2: Pues nos vemos la semana que viene con esa última previsión.
1: Fins la propera.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
4: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
4: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
5: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I, bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Filipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, el Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
5: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
6: M'he triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
6: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on, on va dedicat, intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
6: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
6: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
5: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ja tenim tema de la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per tal de comentar quin és el tema que s'ha escollit aquest any. Javier Romero, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Bé, després suposo que de molt pensar, finalment s'ha decidit el tema de la Gincana Nocturna de la 31a edició.
7: Així és.
1: Gincana Nocturna, que serà el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6.
7: Correcte.
1: A tradició ja emblemàtica de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca.
7: I tant.
1: I crec que de tradicions va el tema de la gincana aquest any, no?
7: Doncs sí, desvetllem aquí a Ràdio Sant Andreu, un cop ja hem pogut conèixer els grups participants en aquesta gincana nocturna de 2026. Doncs desvetllem que la temàtica serà la cultura i tradicions del nostre Baix Llobregat.
1: Cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, els grups, endavant, no?
7: Han de volar, fer volar la imaginació, fer recerca d'aquestes tradicions del nostre voltant, o també del propi Sant Andreu de la Barca. El que hem aprofitat amb aquesta temàtica, com intentem d'alguna manera o altra cada any, doncs que sigui una oportunitat perquè els nostres joves, doncs, se sentin més seu Sant Andreu, que estimin aquesta tradició i que alhora, doncs, puguem posar en valor, doncs, el nostre entorn, que en aquest cas serà la nostra comarca.
1: És la inventiva ara, per part dels diferents grups, que de fet ja s'ha fet la presentació de la gincana nocturna. una presentació, com sempre, plena de joves disposats a participar a una nova edició, que és ja la 31ena.
7: Així és, una centena de grups ja estan inscrits en aquesta gincana després de realitzar els sorteig. Ja, ara que coneixen la temàtica, comença el compte enrere aquests gairebé 2 mesos de treball per part seva amb les seves disfresses i els seus carros. És un moment molt especial de l'any pels que vivim la gincana nocturna. Nosaltres, des del Departament de Joventut, ja fa temps que hem començat a treballar amb els controls també, que de manera voluntària s'aixequen, doncs, aquesta gincana nocturna, i que si hem arribat a l'edició 31 és gràcies a ells.
1: El repte, suposo que és buscar aquell tema que doni joc per la gincana nocturna i no repetir-se, perquè ja portem ja 31 edicions, no?
7: Clar, clar, ja comença a ser també tot un repte per nosaltres no caure en les mateixes temàtiques, perquè la llista comença a ser llarga, i pels grups, doncs, donar aquesta petita volta al concepte, donar-li aquest toc d'humor o aquest toc de sàtira, si així ho volen, però sobretot que sigui una oportunitat, això, per conèixer, doncs, tradicions de la nostra comarca, o posar en valor, doncs, aquells aspectes de la cultura popular que el Baix Llobregat, doncs, és tan emblemàtic.
1: Tampoc voldríem donar masses pistes, no, però, no. Per exemple, una tradició seria la pròpia gincana nocturna.
7: Seria com una metagincana, no? Una gincana de la gincana, sí, sí, podria ser, qui sap, no?
1: La bruixa del senyor Arnau, per exemple.
7: Clar,
1: no?
7: Clar, clar, però jo què sé.
1: La romeria...
7: Sí, sí, exacte.
1: Això, però si ens centrem a Sant Andreu Barca,
7: si ens centrem,
1: jo crec que dels 60 grups segurament que serien 60 grups en temàtiques,
7: sí,
1: diferents.
7: Però
1: aquí podíem tenir des de la Passió d'Olesa Esparreguera, la Fira de Puríssima,
7: el Camell de Molins,
1: el Camell de Molins, exacte. Sí,
7: però
1: sí,
7: també podem anar a altres aspectes de la cultura pop, per exemple, jo que sé, la Rosalia, els Estopa, no?
1: Exacte,
7: qui sap,
1: exacte,
7: no?
1: Exacte. Per això ho heu afegit cultura, eh?
7: Exacte.
1: Doncs a partir d'ara, l'inventiva, durant tot aquest estiu, que veurem els joves que aniran... Bueno, els veurem en aquests vídeos que els maneu vosaltres a través de les xarxes socials, però que intenten no desvetllar massa, no? Tot es porta amb secret.
7: Sí, sí, això sempre és un requisit indispensable, que la sorpresa arribi el dissabte de Festa Major, que ens desvetllin en aquest moment la seva temàtica i les seves ornamentacions.
1: Sempre comentem i sempre preguntem, no?, què té la gincana nocturna.
7: Doncs encara no ho sabem, ja portem 31 edicions.
1: Anem buscant el perquè de l'èxit, no?
7: La 30a edició va ser una edició superespecial, crec, per tots els joves, i per mi personalment ho va ser. Crec que va quedar una gincana a l'alçada de Sant Andreu de la Barca i dels nostres joves. I només desvetllaré, doncs, que d'aquella 30a ens quedem algunes coses que volem que quedin com a tradició en aquesta ciutat, i d'altres que evolucionen, que es modifiquen o que es queden com una qüestió concreta i especial de la 30a. Però que aquesta 31a edició, doncs, que promet també ser molt especial.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem el tema de la gincana nocturna d'aquest any, cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, la inventiva dels grups, endavant, i això ho veurem la matinada del dissabte al diumenge de Festa Major, que serà el dia 5 de setembre. Per tant, serà la nit del 5 al 6. Uh-huh. Javier Romero, gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari, amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el Mercadillo, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etcètera, etcètera, i també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança, aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El mercat setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: La Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigües Toses. Benvinguts aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: No sé si esbrinarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
1: Home, sembla que dir avui és un imprescindible, no? Estan molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Al final, una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
0: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigües Toses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
1: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas a escoltar altres opinions, per tant democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics, són un moment de pausa i un moment de trobada, també. Jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de la comunitat.
0: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
2: No crec que tingui importància dinamitzadors, conductors, és igual. Al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
3: de darrere, no?
2: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
3: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
2: Sí, sí, sí.
3: De poder-lo portar.
2: Però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
3: És un hobby.
2: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
0: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
2: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
3: sí,
2: molt xula.
3: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no? Perquè
2: bueno,
3: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
2: Tot rutlla.
3: A més, som un grup que...
0: Ja es coneixeu, no?
3: Ens coneixem, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
0: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
3: No arribem a 20.
2: No?
3: No.
2: El que 15, passa que no sempre no? ve tothom.
3: Sí.
2: Però bueno, 10, 12...
3: Entre 12 sí. i 16, no sé...
1: Sí, sí, ja tinc una mica de dades aquí,
3: sí.
1: Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser sí que estaríem sobre 13-15 persones.
0: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
3: sí,
0: lectures,
3: perquè
0: no?
3: 15 persones una hora passa volant.
0: A més, sí. Una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
3: Sí.
0: Ho feu a la mateixa biblioteca.
3: Sí, a la part de baix.
0: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
2: Porteu...
0: Endic Lucy Barton és l'última que sí. heu llegit. Mm. Veu llegir també una novel·la de la Maria Escales, que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer
3: sí,
0: un club de lectura, tenir... llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
3: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
2: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir a la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, i preguntar-li per què i per què no, és, la veritat és que és molt xulo, molt xulo. Està molt bé.
0: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
3: Sí,
2: sempre ho passem bé,
3: sí.
2: però aquest dia especialment. Mm.
0: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que a més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no?, mm-hmm. i que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
3: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera, o tens coses que a tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar, i és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
2: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
3: Sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
2: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, 4. El que passa que no saben que els hi agrada.
3: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
2: Sí.
3: Sí, a mi em sorprèn,
2: sí.
3: No?
2: Sí.
3: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent a que s'apuntin al club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
1: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, i la idea, ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
0: Això després de l'entrevista, eh?
1: Sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi, la idea és a partir de setembre que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada, a priori, està pensada per l'octubre. Però, de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
0: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? Heu començat?
2: Jo crec que tenim alguna cosa.
3: Sí,
2: tenim
1: alguna
2: coses.
1: Llista ja.
2: Sí.
0: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
1: No ho sé.
0: Gèneres, va, anem per gèneres.
1: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
0: Poca pista aquí, eh?
3: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagin de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
2: És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
3: Sí.
2: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et recomanen o t'entren per l'ull o sí. Has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és el que toca.
3: Sí. T'agradi o no t'agradi, és
2: aviam, has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir el llibre que
3: a
2: toca.
3: A vegades sí, a vegades no.
2: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
3: Sí, però és la minoria.
2: És la minoria. A vegades passa.
3: Ens el llegim encara que no ens agradi molt o no l'haguéssim escollit.
2: Sí,
3: però esforç més per acabar-te.
2: Però descobreixes, vull dir, la lectura... És que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Sí. Però és que és la vida, vull dir, no, o sigui, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
0: Clar, i aquesta part de descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes.
3: Bastant més dones.
0: Això és habitual,
2: bastant.
0: Això és habitual sí. En gairebé tots els clubs de lectura,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
3: Pues això, dones, normalment.
2: I edat de 50 cap amunt, sí, no? Diria
3: sí,
2: jo.
3: Sí.
0: Joves
2: adults.
3: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar, o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada dels clubs de lectura. I me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home o algú jove.
2: És veritat, jo dic, no sé què els hi passa als homes, que vull dir, no sé per què. Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino.
0: Doncs fem una crida a través de la ràdio, que en el club que començarà l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagin homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca, i si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de la biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
1: Jo estic signant ja.
0: Està signant ja, sí. Sobre un tovalló de paper, no?
1: Sí.
0: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
0: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club, finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del club de lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest club de lectura, que ara el juliol, doncs, ha finalitzat.
1: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi, tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius. Sempre estan proposant-te i és un gran què. No tots els llocs poden dir el mateix.
0: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elizabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
2: Igualment. Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure la final del Mundial de Futbol amb una pantalla gegant si Espanya es classifica finalment per la final. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant retroil·luminada perquè la ciutadania pugui seguir conjuntament la final del Mundial de Futbol, prevista per al diumenge 19 de juliol a les 9 del vespre, sempre i quan la selecció espanyola aconsegueixi classificar-se per aquest partit. La iniciativa organitzada conjuntament amb el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació convertirà l'esplanada del Mercat Setmanal en un punt de trobada per als aficionats del futbol amb l'objectiu de convertir en directe una de les cites esportives més destacades de l'any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Avui expliquem que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant de LED retroil·luminada, per tant un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fanzone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada. I jo simplement també vull agrair al Club de Futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: A més de la transmissió del partit, el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca habilitarà una fanzone i un servei de barra perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient previ i posterior a la final amb un espai pensat per reunir famílies, aficionats i veïns. Germán Olmos, president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació.
2: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, pues mira, pues, circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a la planada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fanzone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arriba a la final, sisplau, serà una gran cita i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: L'accés serà totalment gratuït i no caldrà fer cap reserva prèvia, de manera que qualsevol persona podrà assistir-hi lliurement si la selecció espanyola certifica la seva presència a la final.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
4: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
4: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
4: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'edats escolars i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
4: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
4: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
4: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
4: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
4: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment
4: a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens, bueno, ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sorció de la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí a Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, que aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi han actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió, fa poc temps, que bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans actors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local del Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte. Mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també de la ciutat de Calella i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou de l'1 de gener del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada, doncs, tant el fil invisible de l'autora Míriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes, això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara, fins i tot sent grans, se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado, un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó és protagonista i on el públic quasi és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, pensem que contribuirà a que l'habitual programació del teatre sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, esperem que aquesta nova temporada sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, aquesta vegada tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento...

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escola i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons, eh?
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: de mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino és.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó. Es deia Black is Black.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada. Ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billy Davis, I Want You to Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la... una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. Congratulations. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recuerdo. Cert que fins fa poc em sembla que encara la feia, no?, a la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Paios. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el prom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

Grans Cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquest llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar total.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis de l'Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis de l'Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzava amb el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent, la tensió, perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borni Quito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un one-hit wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Llamava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian, al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vendida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly per al personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si
0: que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie. Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent. Baby, ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent, presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant, i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada? Germans Cocodrilos! Anem als anys 80. I heard you were more wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Kill the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos. Maricó.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: Presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Per una altra raresa, la cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després. Sí.

0: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

1983. Like Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu... Like Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miquel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

No té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can't go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

0: We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.
1: Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Sigue así.

0: Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George Ydan.
1: Ay, molestia, papá.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Hoy el viento...

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá. Mirarà, mirarà, mirarà.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.
2: En els

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-la.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala.
1: Cocodril Club.
0: Bala. Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana on hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Ho hem fet amb els quatre portaveus que ens quedaven per fer l'entrevista. Som Sant Andreu, Vox, Partit dels Socialistes i també FEM. Recordeu que totes les entrevistes estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i la propera setmana tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. També avui parlarem de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. S'han donat detalls aquesta setmana. S'ha presentat el cartell de la Festa Major i també com

0: Mantenem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus de la temporada a Ràdio Sant Andreu. Ho hem fet amb els portaveus de Som Sant Andreu, de Vox, del Partit dels Socialistes de Catalunya i també amb el portaveu de Fem Sant Andreu. Recordeu que a la pàgina web de radiosantandreu.com teniu disponibles totes les entrevistes de l'espai de portaveus. L'entrevista amb En Comú Podem, Partit Popular, Som, Vox, PSC i Fem Sant Andreu. I hem tancat aquesta ronda d'entrevistes on hem valorat, entre altres coses, aquesta legislatura i sobretot aquest darrer any. Aquest dijous el convidat era Miquel Àngel Abril, portaveu de Fem Sant Andreu.
2: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors des que vam entrar a govern i, per tant, ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, eh? De fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
0: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023?
2: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem amb les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, l'ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al Casal de la Gent Gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals, en quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics, en quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics, en qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris, vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides, no?
0: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per Fem Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
2: Jo diria algo així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de Fem Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
2: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, els que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de Fem Sant Andreu no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final, si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: El PSC de Sant Andreu de la Barca ha escollit a Juan Pablo Beas com a candidat a l'alcaldia de Sant Andreu de la Barca de cara a les eleccions municipals del 2027. Periodista de formació, Juan Pablo Beas està estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca. El nou alcaldable defensa un projecte amb l'objectiu que el municipi recuperi el protagonisme del Baix Llobregat i esdevingui una ciutat amb més oportunitats, dinamisme i qualitat de vida. Beas assumirà el repte d'encapçalar la candidatura socialista i intentar recuperar l'alcaldia per als socialistes després de la derrota dels comicis del 2023. A l'espai de portaveus, Juan Pablo Beas, que és regidor al consistori des de l'any 2015, doncs ha fet una valoració.
4: Home, estic molt, molt content, molt, molt orgullós i molt honrat, no?, que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit, doncs, hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt, molt feliç. És un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor o ser cap de premsa o estant a la ràdio o estan amb entitats, i bueno, tothom coneix, doncs, la meva estima per Sant Andreu de la Barca, que crec que aquest poble és un gran poble i que té un gran futur per davant, i per tant, doncs, molt, molt honrat i molt responsable. És una tasca, doncs, que és important. Liderar aquest projecte nou, doncs, té aquesta càrrega de responsabilitat, perquè ens estimem, com deia, el poble. I també crec que en alguna ocasió ho he dit, jo crec que la gent que s'estima i que s'apassiona per les ciutats i que està en un partit que a més doncs és un exemple de municipalisme i de fer créixer les ciutats, doncs jo crec que és una combinació que pot ser molt positiva pel nostre futur.
0: Com afrontar aquest repte, que ara vostè sí que serà la persona que encapçali la candidatura?
4: Com et deia, ho afronto amb responsabilitat i sobretot amb moltíssima il·lusió. Estic molt content, estic amb moltes ganes. També des del divendres, doncs, he rebut la reacció molt positiva de moltíssima gent, de tots els àmbits, de tots els col·lectius, de totes procedències, i això encara, doncs, m'impulsa molt més, no? La gent, jo crec que té una necessitat de canvi, té una necessitat de que Sant Andreu recuperi, doncs, aquest espai capdavanter que ha perdut en aquests anys i que necessita un projecte il·lusionador, vertebrador, cohesionador i que garanteixi la igualtat d'oportunitats i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
0: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
4: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
0: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran en aquesta candidatura? Tema de projecte, que això ho anem comentant sí. A cada entrevista de portaveus.
4: A veure, ara s'ha fet el nomenament, del candidat, també evidentment doncs, coordinats amb el nostre partit, i al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs, habitual, doncs, anar explicant per una banda el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant doncs, que sigui més del que sembla, però no s'ha pensat en el que hi ha al costat, no? En moltes ocasions veiem determinades iniciatives que no tenen en compte, no han pensat en què passa en tot l'entorn i com volem que sigui tot l'entorn, o el barri, o la zona, o què fem a les instal·lacions esportives, quina remodelació, que crec que necessita una remodelació important per posar-la al dia, les instal·lacions culturals, les instal·lacions socials. Jo sempre parlo d'una reflexió econòmica del futur de Sant Andreu de la Barca en l'àmbit industrial, en l'àmbit comercial, i en aquests mesos anirem explicant projectes, el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
0: Declaracions de Juan Pablo Bea, serà el candidat del PSC a les eleccions municipals del 2027. Aquestes seran declaracions de l'espai de portaveus que hem realitzat aquesta mateixa setmana. Juan Pablo Bea feia valoració després de ser escollit com a candidat a l'alcaldia per part del PSC a les eleccions, com dèiem, del 2027.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: I aquest dilluns conversàvem amb Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Amb ell també feien balanç del darrer any i també d'aquesta legislatura.
5: Hombre, yo creo que el balance, la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio, entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así, porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
0: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura, de moment?
5: No sabría decirte.
0: Per part de la seva actuació, per exemple.
5: Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones. Positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones

0: parte de la familia. ¿Qué heredará? Pues no se sabe.
1: Felipe del Val, que confirma a Ràdio Sant Andreu que Som Sant Andreu es presentarà a les eleccions municipals del 2027 com a partit polític i no com una agrupació d'electors.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu a la Barca. I és un orgull, i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I, bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, vull dir que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, el del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi. i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Drop i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats, i que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: M'han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera doncs em fa molta il·lusió. Em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigüestoses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat, intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora aixina.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu. Serveis informatius.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de manatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etcètera, i també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança, aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi pel ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà al web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El mercat setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Pantalla gegant per veure la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Serà a partir de les 9 del vespre a l'esplanada del mercat setmanal a l'Avinguda Constitució. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació organitzen aquesta retransmissió popular amb pantalla gegant, fanson i servei de barra per seguir la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha destacat que la ciutat torna a apostar per compartir els grans moments esportius.
4: Avui expliquem doncs, que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, doncs, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, doncs, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió, l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant, de LED, retroil·luminada, per tant, un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit doncs, l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, doncs algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada. I jo simplement també vull agrair al club de futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat, doncs, per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots, doncs, compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: Des del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, el seu president, Germán Olmos, ha explicat que l'entitat impulsa aquesta iniciativa cada vegada que la selecció espanyola arriba a una gran final.
5: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, pues mira, pues circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a la planada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fansón i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit, i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arribi a la final, sisplau, serà una gran cita, i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: El partit entre Espanya i Argentina començarà a les 9 del vespre. La fanzón s'habilitarà a les 7:30 de la tarda a l'esplanada del Mercat Setmanal, on a partir de les 9 es podrà seguir en directe la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
6: Doncs, primer de tot, per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme, i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
6: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
6: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
6: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
6: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
6: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
6: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
6: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
6: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
6: Moltíssimes gràcies.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Cap de setmana festiu en el barri del Pla de l'Estació viurà 3 dies de festa i activitats per a tothom del 17 al 19 de juliol. En té més detalls Joel Carrasco.
7: Les festes del barri del Pla de l'Estació tornaran els dies 17, 18 i 19 de juliol amb un ampli programa d'activitats pensat perquè hi participin veïns de totes les edats. L'Associació de Veïns Unión ha organitzat 3 jornades que combinaran música, lleure i activitats familiars amb l'objectiu de convertir els carrers i places del barri en un espai de trobada i convivència. El president de l'Associació de Veïns Unión, Juan Mandrión, ha explicat a Ràdio Sant Andreu la importància de tornar a recuperar les festes del barri.
8: Bueno, representa mobilizar el barrio, sacar a la gente a la calle y amenizar un poco el verano. Es una fiesta que se vienen haciendo muchos años y hemos conseguido recuperarlas después de 22 años que han estado paradas. Eran unas fiestas con mucho valor y muy de mucho arraigo, de muchos años, y ha sido muy bonito y una buena experiencia volver a recuperar y sacar a la gente a la calle a celebrar las fiestas del Carmen.
7: Uh-huh. Aquesta serà la segona vegada que la celebreu, no?, després de tants anys sense fer-ho?
8: Sí, serà la segona.
7: Uh-huh. Organitzar 3 dies d'activitats m'imagino que no és fàcil. Quanta gent hi ha darrere i com es prepara una festa com aquesta?
8: Bueno, fàcil no és, però si se li posa voluntat, és més fàcil. darrere de tot això hi ha 6 persones, que som els que els components de la Junta, i, bueno, treballem conjuntament i ens repartim la feina.
7: Les festes arrencaran divendres amb el tradicional sopar popular al carrer del Carme. Què té d'especial aquesta trobada, que l'any passat ens comentaves abans que va reunir més de 200 veïns?
8: Bueno, es que las fiestas del Carmen de hace 22 años consistían en una cena de un sopar germano al carrer, tallaban al carrer del Carme, y se celebraba una cena popular, y después había una verbena. Y el año pasado, y este año, y intentaremos hacerlo así cada año, lo que hacemos es rememorar aquellos años, y lo importante es volver a recuperar ese sentimiento que tiene la gente. De hecho, el año pasado la gente más mayor incluso se emocionó, volver a ver la gente en la calle, sentada, cenando y compartiendo una bonita noche.
7: Què té d'especial aquesta trobada? En què consisteix? Per la gent que vulgui assistir, serà el divendres 17, si no m'equivoco, per la nit?
8: Bueno, pondremos un anuncio para coger los tickets y, bueno, habrá unos precios, son populares, muy, muy sencillos para socios y no socios, y consiste en esto, en coger un ticket y una situación, una localidad, una silla en la fiesta, y cada uno llevará su cena. Por eso la llamo cena de traje, no porque haya que venir bien vestido, sino porque yo traje la tortilla, tú trajiste el vino...
7: Vale. No és una cena de gala, d'etiqueta.
8: No.
7: Doncs això, les festes arrencaran divendres i després del sopar hi haurà la revetlla amb DJ Marco. Quin ambient voleu crear perquè hi participin persones de totes les edats, m'imagino?
8: Bueno, es un ambiente familiar, concretamente, en el que entren desde los más pequeños hasta los más mayores. Ya el año pasado la experiencia fue buena, fue así, y fue muy divertida. Quiero decir, pudimos participar todos, vimos bailar gente muy mayor, y lo que más nos sorprendió fue sobre todo los críos pequeños. Hablo críos pequeños de 10, 12, 13 años, 14, que todavía no pueden ir a una discoteca, y para ellos fue fabuloso tener en su calle, en la puerta de su casa, una música y una discoteca.
7: Dissabte al matí, després, el dissabte 18, els protagonistes seran els més petits, que hi haurà una gincana i jocs. ¿Es una manera de asegurarse el relevo generacional a esta fiesta?
8: Sí, es una manera de invitarlos a todos a que participen y a que empiecen a colaborar, a que vean el ambiente de la calle, a la gestión que se hace desde una asociación, y el poder participar todos juntos y a invitar a estos jóvenes a que empiecen a coger este mando en las asociaciones, que casi siempre suelen llevarlo gente más

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 490 abans de Crist, la plana de Marató, a pocs quilòmetres d'Atenes, va ser l'escenari d'uns dels enfrontaments militars més cèlebres de l'antiguitat. L'imperi persa havia desplegat la seva flota pel mar Egeu, amb l'objectiu de sotmetre les illes i castigar Atenes i Erètria pel seu suport a la recent revolta jònica. Per fer front a

0: desembarcament. L'exèrcit atenenc va decidir avançar cap a la costa per bloquejar el pas de les tropes perses a Marató. Però com es va arribar exactament a aquest punt? Com es va planificar aquesta incursió persa cap a la Grècia continental? Quin va ser el xoc tàctic real entre la falange d'hoplites grecs i l'exèrcit de Darius? I quant hi ha de mite i de certesa històrica en la famosa cursa de Filípedes fins a Atenes? Benvinguts a la plana de Marató. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de mitologia, segons el 3CAT. Moltes gràcies per la menció.
2: A l'Atrapa'm si pots.
1: Atrapa'm si pots.
2: Va sortir, si
1: va fallar. El programa d'història de Ràdio Castellari, La Xarxa, penúltim programa de la temporada per parlar de la Primera Guerra Mèdica, amb els nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
3: Bones, què tal?
1: I Albert Abril, benvingut.
4: Com anem, Sergio?
1: Albert, per què parlem de les guerres mèdiques i no de les guerres pèrsiques?
4: Doncs, bàsicament per una generalització dels grecs, perquè abans que es formi el gran imperi dels perses Acamènides, que són els que llançaran aquesta invasió, no?, contra les ciutats gregues, el que coneixem com la potència hegemònica del Pròxim Orient, a la regió de l'Iran com a epicentre, eren els medes. Llavors, quan els perses substitueixen, no?, aquesta gran potència que són els medes, i absorbeixen tot el seu, bueno, tot el seu imperi, assimilen la cultura, etc., no?, pels grecs els termes meda i persa es converteixen en una mena de sinònims, no? Llavors, els grecs de l'època referiran als invasors orientals com a medes, i per això nosaltres, que som molt hereus de la historiografia, si ho podem dir així, la historiografia grega, en diem guerres mèdiques. A efectes pràctics, els grecs estaven lluitant contra l'imperi persa Acamènida.
5: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: doncs comencem, programa canònic avui, dels que ens agraden també escoltar, com no, la primera guerra mèdica, amb l'Albert Abril portant una mica el ritme del programa d'avui i proposant-nos la música de l'Assassin's Creed Odyssey.
1: Què en penses d'aquest?
0: És un dels bons, però no és el millor.
1: Sí?
0: No, home.
2: A mi em va salvar la pandèmia.
1: A mi també.
2: Me'l vaig passar durant el confinament.
0: Però no per això és dels millors.
2: Bueno, estàs tancat, sí, però pujat al puto Partenó.
1: Clar, tio, és que només per això val la pena.
0: Jo em quedo amb els de Roma, amb els d'Itàlia, Ezio Auditore.
1: Home, clar.
0: Aquests són els millors.
1: Però si compares, sí.
0: Sí, però molt bo. De què parlarem avui, Albert?
1: A veure, avui parlarem, òbviament, de la Primera Guerra Mèdica, no? I per fer-ho ens hem de desplaçar als anys 492-490 abans de Crist. També parlarem de la famosa batalla de Marató, la passarem molt ràpid, i ens hi acostarem llegint l'historiador grec Heròdot, que, com bé sabeu, quan anem a fonts primàries tan llunyanes i sobretot també quan anem a preguntar-li coses a Heròdot també l'hem d'agafar una mica amb pinces, però ens donarà moment, bueno, jo crec que ens donarà momentazos. Llavors, tinguem en compte que per l'imperi persa aquesta batalla va ser gairebé una, entre cometes, una anècdota perifèrica, i per nosaltres, no, per la cultura més occidental, s'ha convertit en un dels grans mites fundacionals d'Occident, no? Ens han venut moltíssim el relat de la democràcia grega que atura el despotisme asiàtic, i aquesta lectura, ni de bon tros, és una lectura honesta.
2: Sí, de fet, ni que sigui perquè per culpa dels grecs tenim maratons, gent que corre i es fica vaselina a les ingles per córrer millor. En qualsevol cas, sembla que Marató s'ha convertit en un dels grans esdeveniments històrics. T'has fet una imatge mental?
1: No, estava pensant on anava això.
2: No, bueno, pues, que quan parlem de Marató, Marató s'ha convertit en un gran esdeveniment històric molt important en l'imaginari occidental, no? I una mica perquè és això.
1: A veure, sí que és cert, però hem d'anar amb compte, no? Perquè les guerres mèdiques en general, no només la batalla de Marató, és un dels episodis més instrumentalitzats de la història europea. Ja n'hem parlat en molts programes, no?, de la construcció aquesta, de la contraposició, no?, entre Orient, Occident, etc.
2: 299-300.
1: Mira, el tinc abundat, per, sí? Per citar-te, si a la pregunta 4, crec. Doncs això, que és un dels episodis més instrumentalitzats, aquesta narrativa que ens ha arribat, no?, que els homes lliures i democràtics aturen l'avenç del despotisme esclavista asiàtic, no?, que és una, en bona part, és una construcció política feta pels propis atenencs del moment, i amplificada per la historiografia posterior, sobretot del segle XIX, etc. Molt vinculat, bueno, amb la independència de Grècia, bé, és igual, no hi entrarem. Però, si us sembla, comencem una miqueta fent quatre punts, no?, per la democràcia atenenca, que podríem dedicar a programes sencers. En dir que de democràcia tenia poquet, no?, però per ser molt, molt, molt ràpids. El 490 és una democràcia molt incipient i només era democràcia per una minoria molt concreta, sí, pels homes lliures, nascuts a la ciutat i amb propietats suficients com per ser considerats ciutadans. Llavors, quedaven excloses totes les dones, que ja és la meitat de la població, tots els esclaus, que era una economia bastant esclavista, per tant, una part enorme de la població també que quedava fora, i el que anomenaven els matecs, és a dir, que els residents estrangers, és a dir, els que no tenien la ciutadania atenenca, que també era una gran part de la població d'Atenes. Per tant, la participació en aquesta democràcia estava reservada a una petita elit de la ciutat.
0: Uh-huh. I a nivell polític, en l'àmbit polític, l'imperi persa com el podem caracteritzar?
1: Clar, l'imperi persa, clar, tampoc és, o sigui, és una monarquia, òbviament, però historiogràficament és molt inexacte presentar-lo com un estat esclavista i despòtic en aquesta contraposició tan tramposa, no?, amb la lliure i democràtica Atenes. De fet, l'imperi Aquemènida, i això tampoc és per justificar res, òbviament, la història tampoc serveix per això, per fer un partit a veure qui era més democràtic o més llibertari. Però, si més no, era conegut també per una certa tolerància religiosa, tolerància per les cultures que tenia sotmeses, no?, respectava les tradicions locals, permetia que els pobles mantinguessin certes institucions i la seva llengua, i fins i tot Ciro el Gran, que serà un dels grans monarques d'aquest imperi, allibera el poble jueu del captiveri babiloni.
2: No es poden saltar sempre.
1: Exacte. Òbviament no és cap paraís, no? Però la caricatura aquesta que sempre ens pinten del despotisme brutal que fa la tradició grega és molt filla d'una mena de, entre cometes, d'una propaganda de guerra a l'època, eh? Llavors els atenencs utilitzen Marató i la guerra mèdica durant dècades per justificar la seva hegemonia sobre les altres polis gregues. Sí, ja ho anirem veient. La batalla va ser real, la guerra va ser real, la victòria de Marató és extraordinària, però el mite que l'envolta diu molt més sobre com Occident s'ha volgut explicar ell mateix, no? I aquesta contraposició entre Orient i Occident, que no pas el que va significar aquesta batalla a nivell global en aquell moment.
2: Va estar guai la batalla, però no per fer-ne una marató.
1: Exacte.
2: Molt bé, aterrem una miqueta als fets històrics, no? Estaves parlant de l'imperi persa, però per entendre una mica la magnitud d'aquest xoc, posem una mica, com sempre que parlem de guerres o de batalles, les peces al tauler. Què era exactament l'imperi persa en aquell moment? Què incluïa?
1: A veure, el millor que podeu fer, com ja hem dit abans, és escoltar el capítol que els hi va dedicar l'Alberto, el 299, que és dels meus primers capítols com a membre de les Forces de Troia.
2: Sí, va ser... De fet, és el programa en el que et vas unir.
1: Ah, mira, veus? Sí. Doncs el primer. Just després em van fer una amb en Roger Riera sobre l'ombra de les Termòpiles, que també va ser molt interessant, que també precisament parlem d'aquests temes. Llavors, ens hem de situar al segle V, abans de Crist. L'imperi persa, governat per la dinastia Camènida, era una gran potència, s'estenia des de la vall d'Indus, no, l'actual Pakistan, fins als Balcans, i arribava fins a les portes de Grècia. De fet, si volem posar una mica de noms propis, no, ocupava els territoris que avui dia es correspondrien amb l'Iran, Iraq, Turquia, Egipte, Síria, Israel, Afganistan, Palestina, Grècia, Bulgària, Índia... etc.
2: La part tranquil·la,
1: exacte. Tranquil·la, en aquell moment segur. Clar, estem parlant d'un imperi que s'ha calculat que podria mesurar més o menys 5 milions de quilòmetres quadrats, que per fer-nos una idea és una extensió similar al que tenia Roma en el moment de la seva màxima expansió.
2: M'encanta. Imperi romà com a camp de futbol sí. Històric, no?
1: Això
2: feia 3 imperis romans. Això feia...
1: aquest imperi havia estat fundat per Ciro el Gran, al segle 6 abans de Crist, ampliat per Cambises II, i en el moment de la nostra història parlem de Darius I el Gran. Era un imperi immens, riquíssim, molt ben organitzat en províncies anomenades satrapies, que després en parlarem una miqueta, i amb una capacitat de mobilitzar tropes d'arreu. Sí, per tant, era un imperi molt divers, molt poderós, i no ens l'hem d'imaginar, òbviament, com un imperi centralitzat modern, eh? Però, bueno, si més no, era això.
0: I la Grècia d'aquell moment com era?
1: A veure, ens han repetit la cançoneta i ens hem repetit nosaltres mateixos mil cops, no? La Grècia del moment era totalment diferent. Sí, l'Hèlade, la Grècia, ja sabeu que no era una entitat política unificada, ni molt menys. On Pèrsia era un estat centralitzat i jeràrquic, Grècia era un mosaic de centenars de polis, aquestes ciutats d'estat independents. No entrarem en el funcionament de les ciutats, però el que sí que hem d'entendre és que cada una d'elles tenia el seu govern, les seves lleis, el seu exèrcit, la seva moneda, els seus déus, etc. Algunes eren oligarquies, d'altres eren tiranies, d'altres diarquies, i algunes començaven a experimentar una miqueta amb això de la democràcia, no? Algunes de les més famoses les sabem perfectament: Atenes, Esparta, Corint, Tebes, sí, no cal anar més enllà perquè a tots i totes ens sonen. Llavors, l'únic que unia a totes aquestes ciutats era una llengua, era una religió i un sentiment cada cop més incipient, sobretot les guerres mèdiques, el que dèiem abans, no, ajudaran molt a crear aquest sentiment de grecs, no, com a tal, de pertanyen a una mateixa cultura diferenciada de la resta del món. No? Aquesta idea de que nosaltres som els civilitzats, som els grecs i els altres són els bàrbars, no, els barabar, aquests que no parlen grec. El que hem d'entendre també és que les ciutats gregues no només existien a la península dels Balcans, sinó que hi havia ciutats gregues per tot el Mediterrani, ja que s'havien fundat moltes colònies durant els segles anteriors, i en aquest cas ens interessa parlar entre aquelles ciutats que queden entre els Balcans i Pèrsia. I parlem, en aquest cas, de la Jònia, no?, de la ciutat Jònies. Aquestes colònies gregues estaven situades a la costa occidental d'Àsia Menor, que això seria actualment Turquia, la costa més occidental, que des del segle VI òbviament abans de Crist, estaven sota sobirania persa. Llavors, els perses es feien pagar tributs, hi havien col·locat tirans com a titelles de l'imperi, i en concret ens interessa la satrapia de Sardes, la satrapia de Lídia, de la zona de la... Això, la satrapia de Lídia, que era aquesta la que nomenava els governadors i controlava les polis sotmeses de la Jònia. Llavors, hem d'entendre que en aquesta regió de l'actual Turquia hi havia tot de polis gregues que estaven sotmeses a l'imperi persa.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sabaton, un altre cop.
1: Un altre cop?
0: Sí. Èpic, no?
1: Bueno, donen ganes d'invair...
0: Testosterona,
1: sí,
0: no?
1: No sé si Grècia o Polònia, però donen ganes d'invair coses.
2: Molt bé, continuem amb el capítol d'avui situant els protagonistes. Estàvem parlant de les costes occidentals de l'actual Turquia. És aquí on començarà el conflicte?
0: Sí. A les costes occidentals del que seria l'Àsia Menor, no? Com comentàvem abans, el separador és una zona plena de ciutats gregues, que aquestes ciutats gregues estan sotmeses als perses aquemènides. Podríem parlar, per exemple, de ciutats que ens sonaran com Efes, Milet, Halicarnàs, Foquea, etc. De fet, els grecs jonis, per simplificar-ho moltíssim, perquè no entrarem en detalls, clar, estaven... entre cometes, farts, no?, d'aquesta pressió persa. No entrarem en detalls, però pensem que aquestes ciutats gregues en el seu moment havien estat polis independents, no?, que mantenien unes relacions comercials molt intenses amb les ciutats gregues més de la península del Peloponès, més europees, no?, i cada cop un imperi doncs les va... absorbir, eh? Però recordem que respectant la llengua, respectant certes institucions i respectant certa autonomia. Si més no, el que hem d'entendre és que el primer pas cap a aquestes tensions, cap a aquest conflicte, succeeix el 499 abans de Crist amb un personatge que es deia Aristàgores. Aristàgores era el tirà de Milet, que potser podríem dir que era la ciutat jònia més important de la regió. Aristàgores havia de dirigir una expedició militar contra la illa de Naxos, una expedició patrocinada pel propi sàtrapa persa, i va fracassar en aquesta expedició. Vale? Va fracassar estrepitosament. Llavors, després d'aquest fracàs, Aristàgores, veient que aquí també hi ha una miqueta d'interessos personals, tenia molta por de ser deposat com a tirà de la ciutat. Llavors, va anar a fer uns vinets rebaixats amb aigua i va trobar la solució. Doncs, per no ser deposat com a tirà, per no ser deposat per al sàtrapa persa que m'està controlant, doncs què faré? Doncs em revoltaré contra l'imperi més poderós de la regió, em revoltaré contra els perses aquemènides. I, de fet, decideix restaurar la democràcia a Milet, també poso restaurar entre cometes, i convoca totes les ciutats jònies a la revolta, i els diu, som-hi, comencem la revolta jònia, no? I, efectivament, la revolta jònica, perdoneu, tindrà lloc entre el 499 i el 494 abans de Crist. Llavors, aquest serà el primer gran enfrontament entre el món grec i l'imperi persa. I el que hem d'entendre és que serà aquesta revolta el que al final s'acabarà convertint en una, bueno, en una invasió persa i llavors també en una guerra, no?, entre el món persa i el món grec.
1: Perquè hem d'entendre que aquestes ciutats jòniques gregues demanen ajuda a les ciutats continentals.
0: Efectivament. De fet, Aristàgores sabia perfectament que les ciutats jònies no podien fer res soles contra Darius I. Per tant, el que fa és anar a buscar ajuda en els seus cosinets de la Grècia continental, no?, de la Grècia dels Balcans. Primer de tot, a qui vas a buscar? Pues, el que està més fort, no? Primer vas a buscar Esparta, la ciutat que tenia el millor exèrcit, o ja tenia la fama de tenir el millor exèrcit de l'Hèlada. Però el rei espartà, en aquell moment Cleòmenes, quan s'assabenta que la capital persa... Això ens expliquen les fonts, eh? Quan s'assabenta que la capital persa Susa està a 3 mesos de camí, diu, ni de conya, no me'n vaig tan lluny de les meves terres, perquè els espartans és cert que eren molt recelosos d'allunyar-se de les seves terres, però no perquè sí, sinó perquè el sistema de productiu i el sistema polític dels espartans es basava moltíssim en el control de les terres, el control de les ciutats del voltant, el control dels esclaus, i allunyar-se podia portar revoltes.
1: Això està molt bé, no? Soc una gran potència militar, soc el millor guerrer del món, però només quan em ve bé.
0: Exacte, només al costat de casa.
1: Ui, no, és que jo és que tinc molta planxa per anar-me'n.
2: M'agafa lluny.
0: Les termòbiles, sí, quedava més a prop, no? Com que els espartans li van dir que no, doncs van dir, bueno, doncs me'n vaig cap a Atenes. Els atenencs, què els hi passa? Doncs que els atenencs tenien un lligam cultural, però sobretot comercial, molt fort amb els jonis. I, efectivament, els atenencs envien 20 trirems a ajudar a la revolta jònia. A Erètria, una altra ciutat grega, també envia uns quants trirems, un total de 5. Vale? Per fer-nos una idea, les fonts diuen, això, com sempre, un altre cop, les xifres, no, de dades tan antigues, ens diuen que entre Atenes i Erètria envien uns 10.000 efectius a ajudar aquesta revolta jònica. Llavors, aquesta força expedicionària que salparà, travessarà el mar Egeu per ajudar a la revolta, és el que encendria el conflicte i passaria a ser una revolta d'unes quantes ciutats a una guerra oberta entre dues civilitzacions, si ho volem dir així.
2: Doncs entrem-nos en la revolta. Què és el que van fer les ciutats jònies rebels?
0: La primavera del 498 abans de Crist, les forces gregues i jònies van avançar cap a Sardes. Sardes era la capital de la satrapia de Lídia. Sí, el que dèiem abans, aquesta satrapia era la que governava la ciutat jònies. Per fer-nos una idea, actualment es correspondria amb les províncies turques d'Esmirna i Manissa, però, per concretar encara més, és la meitat més occidental del que seria la península d'Anatòlia. Clar, quan les tropes gregues avancen cap a Sardes, l'agafen totalment desprevinguda. Entren a la ciutat, prenen la ciutat baixa, la ciutadella de la ciutat sí que aguanta, sí que resisteix, però què passa? Que quan les tropes gregues es retiren, hi ha un incendi devastador que es carrega tota la ciutat, és a dir, destrueix tota la ciutat. De fet, aquí és curiós, no? Perquè quan són els perses els que ataquen, són els perses els que incendien, i aquí les fonts ballen una miqueta, no? Diuen, no s'acaben de posar d'acord sobre si l'incendi va ser intencionat o va ser un incendi, sense voler, s'ha calat foc i s'ha estès per tota la ciutat. Però, bueno, si més no, el resultat és el mateix. Sardes, la gran capital de la regió, va cremar durant diversos dies, i, de fet, una cosa que sí que remarca és que es crema el temple de la deessa local, que era a Cíbele, i aquest temple va quedar destruït, no? Com a símbol més d'aquesta destrucció que va tenir la capital de la satrapia.
1: Doncs ja tenim el titular de la premsa del dia d'avui, no? Arde Cíbeles.
2: Estàvem pensant, no?
1: A solo unos pocos miles de kilómetros de Madrid. La cosa entenem que no queda així, no? Que grecs i jònics cremin la capital persa de la regió fa que aconsegueixin el que volen, s'acaba aquí el conflicte...
0: Ni de conya, ni de bon tros. De fet, podríem qualificar, si miréssim com si estiguéssim comentant una sèrie, podríem qualificar aquest atac a la ciutat de Sardes com un gran error de càlcul, perquè, òbviament, després de la crema d'aquesta capital de la satrapia, els atenencs i els eretris fan mitja volta i se'n tornen cap a casa, pensant que ja havien complert amb la seva ajuda, no? Nosaltres ja us hem portat els trirems, els ciutats, hem saquejat la capital de la satrapia, ja està, ens en tornem. Sí, però l'únic que havien aconseguit amb aquest incendi era despertar el gegant, sí, els perses. L'imperi persa reacciona, després de diferents escaramusses, cremes, saquejos, la revolta jònia s'acaba definitivament, és aixafada, el 494 abans de Crist, amb la derrota decisiva de la flota jònica a la batalla de l'Ade i la destrucció de la ciutat de Milet. Recordem que Milet havia estat la ciutat instigadora d'aquesta revolta, és presa, és saquejada, i les fonts ens expliquen que la població masculina és massacrada i les dones i els nens venuts com a esclaus. Per tant, Milet i la ciutat jònies ja queden pacificades, però Atenes i Erètria, que eren aquestes dues ciutats que havien ajudat a la revolta, no quedarien impunes.
2: I què en pensa Darius d'aquesta ciutat de l'altra banda del mar? Farà alguna cosa?
0: Evidentment, perquè si no tindríem primera guerra mèdica, i segurament ni segona. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que val la pena explicar un parell d'anècdotes dels textos d'Heròdot, perquè quan Heròdot explica que quan Darius rep la notícia de l'incendi de Sardes, pregunta, qui collons són aquests atenencs? No? Qui són aquesta gent? No n'havia sentit de parlar mai. Quan li expliquen, sí, els atenencs són una ciutat grega que està a l'altre costat del mar Egeu, no sé què, doncs Darius agafa un arc, dispara una fletxa cap al cel i demana als déus que li permetin venjar-se.
1: Que és una gilipollez enorme. És com pixant contra el vent, no? Si tu dispares una fletxa cap amunt...
0: Et pot caure a sobre.
1: Sí. Ha estat molt bé que la guerra que hagués acabat aquí, no? O que es diguessin guerres mèdiques perquè van haver de quedar un metge.
0: Perquè Darius en algun moment havia de sortir aquesta broma. En algun moment...
1: Segueix,
0: per favor. I a més, per no oblidar-ho mai, per no oblidar-se mai de qui eren aquests atenencs, va ordenar a un dels seus servents que cada dia durant el sopar li repetís tres vegades, a cau d'orella, senyor, recorda els atenencs. Senyor, recorda'ls.
1: S'ha justet, també, no?
0: Si t'ho hem de recordar tres cops al dia.
1: Tres cops al dia, és com...
0: T'espanyen el sopar, Sergio?
1: Sí.
0: Quin gran problema. Sí, sí, sí. I efectivament, després de recordar-li tres cops cada dia al cap d'uns anyets, no se n'ha oblidat, i és que entre el 1400... Ah, perdó.
1: Ja, però sí, clar, del 494 al 492 van dos anys.
0: Molts cops, eh?
1: Jo hagués calculat quants records els atenencs li van fer, no? 365 per dos, tres anys, tres cops al dia. Calculeu vosaltres mateixos la turra que li van fotre aquest programa.
0: La turra, gran podcast, per cert. Doncs, després de repetir-li tantíssims milers de cops que qui eren els atenencs, Darius envia ambaixadors a totes les polis gregues exigint allò que surt a la pel·lícula, no? I al còmic de 300, que diu terra i aigua, no? Que era el gest simbòlic de submissió del gran rei. Això també l'Alberto en va parlar en el programa 499, però perquè el segon...
1: 299.
0: Perdó, mare, com estic amb els números. 299.
1: El 499 va ser de la batalla de Mühlberg. De Mühlberg.
0: Hòstia, és veritat, just abans del Palau Robert. És veritat, és veritat. Quina bona memòria, eh?
1: Bueno.
0: I el... No, és igual, no entrarem. El rei envia aquests ambaixadors exigint terra i aigua com a gest simbòlic de submissió a les ciutats gregues, i la majoria de les polis accepten. Però, òbviament, Atenes i Esparta van refusar. Però és que no només van refusar, sinó que el que van fer va ser matar els ambaixadors, que òbviament és una mala idea, perquè tota la maquinària bèl·lica de l'imperi persa es posa en marxa de manera bastant implacable.
1: Molt bé, aquí ja comença la part divertida. Darius ja per fi diu, deixa de dir-me record dels atenencs.
0: Per fi.
1: Ja me'n recordo. Vull dir, molt imperi persa, molt important, però podrien haver inventat els pòssits. Que sigui un pòssit al costat del llit i no necessites a una persona
0: que et vagi menjant l'orella cada nit
1: repetint-te milers de vegades el mateix. En qualsevol cas, comença l'acció, comença la invasió persa.
0: Sí, la invasió persa té un total de dues fases, les explicarem breument per tampoc entretenir-nos en molts detalls tècnico-tàctics, però situem-nos al 492 abans de Crist. La primera campanya la lidera Mardoni, que era gendre del gran rei. Llavors Mardoni realitza una operació en paral·lel. Mentre un exèrcit terrestre va passejant per les terres balcàniques, resseguint les ciutats gregues, submetent-les, etc., una flota va resseguint l'escarpada costa grega en paral·lel. Vale? Per tant, imaginem-nos una operació doble, no? Per terra i per mar. Llavors, Mardoni surt per terra, travessa l'estret del Bòsfor, passa per Tràcia i Macedònia, a la costa nord de l'Egeu, i en dues regions són sotmeses, va? Dues regions bastant grans, de seguida se sotmeten a l'imperi persa. Però mentre la flota persa ressegueix la costa, es troben amb una tempesta al cap Athos que destrueix gran part de l'armada. Clar, les fonts antigues ens parlen de 300 vaixells enfonsats i 20.000 homes morts al mar. A veure, un altre cop el tema de les xifres. Segur que hi va haver aquesta tempesta, segur que es van enfonsar vaixells. Ara, 20.000 homes enfonsats i morts al mar, poc probable, però si més no significatiu, no? Hi va haver aquesta tempesta.
1: A mi m'encanta perquè quan els atenencs envien 20 vaixells i els d'Eritrea envien 5, els de 25 vaixells caben 10.000 homes, i en canvi els perses en 300 vaixells caben 20.000. O sigui, aquí hi ha algú que va o molt apretat...
0: Eren vaixells molt... petitonets. Eren petitonets. Sí. Si més una vaixellets petits. Digues, digues.
1: I anaven, no, anaven lent, no anaven amb perses, dic, amb presses.
0: No. Aquesta sí que no m'ho esperava,
1: No ha entrat, no ha entrat, ho sento molt.
0: No, bueno,
1: demano disculpes.
0: A mitges, ha entrat a mitges.
1: Mira com el... Vinga, seguim.
0: A veure, després d'aquesta desfeta de la tempesta, Mardoni es veu obligat a retirar-se i la campanya s'atura aquí. Per tant, primera fase superada.
2: Val, però Darius continua i és quan comença la segona fase?
0: Com que Darius està convençut que es vol venjar d'aquestes ciutats gregues que van enviar reforços a la revolta jònia, canvia d'estratègia totalment i decideix fer un atac amfibi pel mig del mar Egeu. El 490 abans de Crist envia una segona força directament per mar. I estem parlant d'una expedició imponent, un altre cop, xifres antigues, però bueno, ho estic dient cada cop, però ja...
2: Ens ho creiem i ja està, sí, perquè hem de jugar,
0: sí,
2: però...
0: Sí, perquè hem vingut aquí a 600 vaixells de transport i de guerra i un exèrcit d'entre 20.000 i 25.000 soldats d'infanteria, més tot un cos de cavalleria. Tornem al tema dels vaixells, de les mides.
1: Aquí, com anaven cavalls, anaven més amples.
0: Ah, vale. El comandant d'aquesta expedició és Datis, un general Meda molt experimentat, acompanyat d'Artafernes, que aquest Artafernes era fill del sàtrapa de Sardes, la ciutat que havien incendiat els jonis, no? I també donava la casualitat que era nebot del rei Darius. Una cosa que ens demostra un cop més que els governants de les satrapies normalment acostumaven a estar emparentats, no?, amb la monarquia persa. I amb ells hi viatjava un programa clau que era Hípies. Per d'ell, potser en parlem en un altre moment. Llavors, aquesta expedició tan gran, tan monumental, tenia un objectiu molt clar, que era destruir Erètria i destruir Atenes, sí? Era una expedició de càstig, i això vull que quedi molt clar, perquè molts cops es pinta la guerra mèdica com que volien envair Grècia, i no és així, vale? El que volien era destruir la ciutat d'Atenes i Erètria. La invasió de Grècia vindrà després, vindrà amb la Segona Guerra Mèdica, amb Xerxes, etc.
1: Molt bé, i com és aquest viatge de la flota persa pel mar Egeu? Aquests 600 vaixells, milers de soldats, cavalls...
0: Una miqueta com una apiconadora. Sí? La flota persa va saltant d'illa en illa a través de les Cíclades, les va sotmetent pel camí, gairebé sense resistència. Naxos, que havia resistit aquella expedició del tirà de Milet en el 499 abans de Crist, és incendiada sense cap pietat, sí, perquè s'havia revoltat contra Pèrsia, etc. Però, en canvi, Delos, l'illa sagrada d'Apolo, és respectada. De fet, s'explica que Datis, el comandant d'aquesta expedició, fa una ofrena de 300 talents d'encens en un gest simbòlic molt ben calculat, aquí també, molt interessant. Finalment, a l'illa d'Eubea, on hi ha la ciutat d'Erètria, arriben allà, que és un dels seus primers objectius. Llavors, l'exèrcit persa desembarca, posa setge a la ciutat, Erètria resisteix durant 6 dies, però fixeu-vos que la ciutat és presa per la traïció de dos ciutadans des de dins que obren la porta als perses. Això els grecs ho fan molt, no? Quan perden una batalla o quan passa alguna cosa és que algú ens ha traït. No és perquè nosaltres l'haguem liat, no?, sinó que hi ha hagut una tradició interna, han col·laborat amb els perses, que els han subornat, els han seduït, etc. Llavors, els perses entren a la ciutat i les fonts gregues ens expliquen que les conseqüències són devastadores. La ciutat és saquejada, els temples són incendiats. La idea aquesta, no?, de la venjança simbòlica, perquè com que es van cremar els temples de Sardes, no?, doncs nosaltres també us cremem els temples grecs. I tota la població és esclavitzada, deportada a l'interior de l'imperi persa, i Heròdot explica que Darius s'assegura d'instal·lar-los, tots aquests esclaus, ben a prop de la capital de Susa, de la capital de l'imperi. Per tant, primer objectiu completat, sí? Ara la flota posa rum al sud, cap a l'Àtica, i ara ja li toca el torn a Atenes.
2: Atenes, ciutat on els seus habitants devien estar absolutament confosos amb tota aquesta situació, però, clar, els perses on decidiran desembarcar exactament?
0: Això segur que la majoria dels oients ja saben la resposta, i és que els perses decideixen desembarcar a Marató, a la platja de Marató, que queda a uns 40 quilòmetres al nord-est d'Atenes. Però la pregunta és, per què allà? No, per què?
1: Per què allà?
0: Per què allà? Els perses trien Marató per dues raons fonamentals. La primera és purament militar. Marató és una platja que precedia una plana molt àmplia, ideal per desplegar-hi la seva poderosa cavalleria i sobretot els carros de guerra perses, que era el punt fort de l'exèrcit acadèmica. La segona raó és que els perses anaven assessorats i guiats per un traïdor grec que coneixia perfectament el terreny a la perfecció. Fixeu-vos, un altre traïdor.
1: Molt bé, i què podem saber d'aquest nou traïdor? De qui estem parlant?
0: L'hem mencionat breument abans. Portaven amb ells a Hípies, i us avanço que no és un traïdor qualsevol, sinó que havia estat tirà d'Atenes i té una història bastant interessant darrere seu. Però com que el guió m'ha quedat molt llarg i no volia fer dos programes de la Guerra Mèdica, doncs...
1: De
0: la Primera Guerra Mèdica.
1: O sigui, no volies fer un marató de programes.
0: No volia fer un marató de programes. És un personatge que segurament desenvoluparem en una píndola per mecenes. Només us dic, així com us tiro la xarxa, diem-vos que la nit abans de la batalla té somnis bastant turbulents relacionats amb la seva mare.
1: Espero que dient-li no me pisen lo fregao.
2: Molt bé, Atenes sap que Eretria ha caigut i que la flota persa s'acosta per desembarcar. Com reacciona Atenes davant d'aquesta ciutat, d'aquesta situació tan desesperada?
0: A veure, hi va haver molt pànic, evidentment, però els atenencs van ser bastant pràctics aquí. El que fan és decidir, o sigui, òbviament el que fan és mobilitzar immediatament el seu exèrcit de ciutadans, sí, aquests ciutadans lliures que es podien pagar el seu propi armament, no, els famosos hoplites, i com que Atenes s'acabava d'estrenar en la democràcia, el seu exèrcit estava dirigit per 10 estrategos. Molt ràpidament, el que hem d'entendre és que els estrategos eren generals escollits per cada una de les tribus d'Atenes. A més, hi havia un cap de tota aquesta tropa, de tot l'exèrcit, que era el Polemarca, que llavors era un home anomenat Calímac. Entre aquests generals destacarem l'intrèpid Milcíades el jove, no confondre amb Milcíades el vell, que havia servit a la cort d'Arius durant anys com a governador. Governador d'una zona de Tràcia que estava governada pels perses, cosa que li donava un coneixement directe de les tàctiques militars perses que cap altre comandant atenenc tenia, no? Llavors, els comandants prenen una decisió bastant interessant, arriscada però interessant, i és que no es quedarien darrere les muralles de la ciutat d'Atenes, sinó que anirien directament a la platja de Marató per bloquejar l'avenç persa. O sigui, la idea era impedir que l'exèrcit persa es pogués desplegar per tota la zona de l'Àtica.
1: Tenim un exèrcit persa immens, tenim uns atenencs en inferioritat que tenen l'experiència d'Erètria. Entenc que demanen ajuda, no? Fan un Gondor demana ajuda a Rohan Responde. Sí.
0: En comptes d'encendre Alimares, crec que
1: es diu... Almenares.
0: No,
1: o Talaies.
0: Sí, no? Alimares, crec que és. En comptes d'encendre les Alimares, no? Com fa el nostre estimat Pippin, envien un missatger a córrer, no? A demanar ajuda urgent, òbviament un altre cop, al cosí gran, Esparta. No envien un missatger qualsevol, sinó envien un amaròdrom, que era un corredor professional de llarga distància, anomenat Filípades, que segurament us sona a tots i totes. Filípades corre des d'Atenes fins a Esparta, que són entre 225 i 240 quilòmetres, en menys de 2 dies, per entregar un missatge de socors. És una proesa física extraordinària, però també segurament hi ha una miqueta d'invenció, no, en tot això. Però bueno, si més no, Filípades és un personatge que sonarà per després per al tema de la llegenda de la de Marató, etc.
2: Pobre Filípades, quina pallissa. Desconeixem si es va ficar vaselina o no.
0: Ho desconeixem.
1: Mel. Mel d'abella. De la Grècia.
2: Després d'això, què li respondran els espartans? Perquè, clar, després de recórrer a 200 quilòmetres...
1: Però 200 quilòmetres d'anada.
0: Clar, després de tornada.
1: De tornada.
0: Que els dies no quadren gaire, però bueno, no passa res.
2: Hem vingut a jugar, com
0: tu dius.
1: Que és pitjor, perquè tu mentre fas corrent, no, el cansament va darrere, però la que pares perquè et responguin, de cop i volta et ve 240 quilòmetres de cansament.
2: M'enflatus arribaria.
0: I llavors tornar, és que només de pensar que has estat
1: baixat. Però tornar és baixar, tot el que has pujat...
0: Ho baixes. Després de la matada de 200 quilòmetres d'anar i 200 de tornar, doncs els espartans, fidels a la seva fama de ser extremadament lents per mobilitzar-se i molt supersticiosos, li donen una resposta, que és: i tant que us ajudarem, com o no, cosins atenencs. Però ara mateix estem celebrant les festes carnees, que és un festival religiós en honor al déu d'Apolo, i les nostres lleis ens prohibeixen marxar a la guerra fins que no hi hagi lluna plena. Què passa? Que faltava gairebé una setmana per la lluna plena. Això sumat al fet que els espartans segurament li haurien dit alguna cosa com de l'estil: nosaltres ja us vam avisar que no us poséssiu amb l'imperi Acamènida, deixava Atenes en una situació bastant delicada. O sigui, haurien d'aguantar el xoc o enfrontar-se a la destrucció abans que arribessin els reforços del Peloponès. Per tant, Esparta no es mou encara.
1: Llavors, Atenes queda sola? Algú l'ajudarà?
0: Queda sola o gairebé sola, perquè dins d'aquest panorama reben una petita bona notícia, i és que la polis de Platea, una ciutat aliada, decideix enviar un contingent d'uns 1.000 hoplites per lluitar al seu costat. Malgrat aquest esforç, els atenesos, atenencs i els plateus, continuaven estant sols davant d'un exèrcit que els superava àmpliament.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, que no és un programa de meteorologia, però bueno.
1: Avui... O sigui, t'ha ofès, això, una mica.
0: Què va, què va? Està bé.
2: Hi ha més gent que ens ha d'escoltar.
0: Gràcies al 3CAT i als guionistes del concurs del 3CAT, que ens han citat. Ens fa moltíssima...
2: Atrapa'm si pots.
0: Atrapa'm si pots, ens fa moltíssima il·lusió sortir.
2: Em va fer molta il·lusió. Saps qui m'ho va dir? M'ho va dir la meva àvia.
1: La teva àvia?
2: La meva àvia em va dir, ahir va sortir per la tele. I jo, què?
0: Molt bé.
1: Sí, veus? Sí, I tu què he fet? Què he fet?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de concursos van adreçats a un
2: públic target.
1: No. Mitològic.
0: Recta final. Recta final.
2: Una abraçada per tots els oients que escolten i vinen. El...
0: Atrapa'm si pots.
2: Atrapa'm si pots, exacte.
0: Atrapa'm si pots. Filipides, no?
1: No, Filipides t'atrapava segur. Bueno, depèn.
2: Joder.
1: Depèn, perquè jo, si és el viatge de tornada ja, quan està el Virant Atenes, jo crec que alguna rampa li devia donar.
2: Hòstia, i tant.
1: T'imagines?
2: És com Gimli perseguint els Uruk-hais.
1: Igualet. És la imatge que jo tenia.
0: La cara, no?, de l'actor que amb 70 i pico d'anys que tenia, o 60, perdó. Crec que al final del Portes de Troia que estaven dient a punt d'arribar a l'enfrontament. Quines són les forces d'uns i d'altres contingents?
2: Dediquem una pregunta a un de soldadets, com sempre. Ja que no sabem, no, un altre cop, el tema de les fonts antigues, ens diuen més o menys que els atenencs portaven uns 9.000 hoplites, que just abans de la batalla se'ls hi sumen 1.000 hoplites més de la ciutat de Platea, que en total farien uns 10.000 grecs. 10.000 hoplites, perquè llavors hi ha els soldats invisibles, que són tots aquells que no eren ciutadans lliures, que també participen a la batalla. Però bueno, això ja, si algun dia fem algun programa de la batalla, ja se'n parlarà més. Al davant, l'exèrcit persa tenia entre, el que dèiem, entre 20 i 25.000 soldats d'infanteria, uns 3.000 arquers i potser 1.000 genets de cavalleria i carros de combat. Llavors, si us fixeu, superaven els grecs àmpliament, com a mínim de 2-1, no? I aquí el joc un altre cop d'aquesta inferioritat numèrica, i a més, entre ells també hi havia una diferència tàctica, una diferent manera de fer la guerra brutal.
1: A veure... Ningú pinta miniatures de visigots, però sí que hi ha molta gent que pinta miniatures d'hoplites, d'atenencs, de carros perses... Llavors, ja és àmpliament sabut, però com lluitaven aquests dos exèrcits? Què els diferenciava? Quines eren les característiques i habilitats de cada exèrcit?
2: Un parell de línies només. L'exèrcit persa basava molt la seva força en la distància, milers d'arquers llançant una pluja de fletxes per desorganitzar l'exèrcit enemic, per tot seguit enviar càrregues de cavalleria, lleugera, pesada, i també els carros de guerra... juntament amb la infanteria lleugera. Sí, fixeu-vos, la infanteria persa era sobretot una infanteria lleugera. En canvi, els grecs, l'hoplita grec, era una infanteria pesada que s'ha calculat, que, depèn de l'equipament que portessin, perquè cadascú es pagava el que podia arribar a carregar uns 20 quilos d'armadura lluitant exclusivament cos a cos. Llavors, aquests hoplites avançaven en formació de falange, que ja us la... És la típica imatge, no?, de tots els escuts rodonets, no?, aquests escuts de bronze, no?, els aspis o els oplons, que donen nom a la unitat, no?, 90 centímetres d'ample, entre 7 i 9 quilos de pes, vull dir, has d'estar fort, per carregar-lo. L'únic que li passava a la falange oplítica és que era molt estàtica, avançava molt a poc, i que tenia uns punts febles claríssims, que eren els flancs i la rereguarda. Llavors, els grecs sabien perfectament que un avanç lent, si ells anaven caminant lentament contra els perses, els hi provocaria, bueno, els convertiria en uns blancs superfàcils per les fletxes. Per tant, sembla que hi ha diversos dies en què els enemics s'estan mirant l'un a l'altre, els perses anaven descarregant coses, els grecs esperant a dalt de la platja, no? I no passa res. No, durant uns dies s'estan mirant els uns als altres.
1: M'encanta, batalla psicològica, no? De mirar-se com duel de mirades. I què va fer que es trenqués aquesta calma xitxa, no? Aquesta calma prèvia a la batalla i que de cop i volta a qui li entrés pressa fos els atenencs.
2: A veure, el que us deia, no ho desenvoluparem la batalla perquè no tenim temps, però perquè ens fem una idea, qui pren una miqueta la iniciativa, no per la batalla com a tal, sinó per fer alguna cosa diferent, és el general persa Datis. I és que, aprofitant la nit, embarca en els vaixells que estaven allà a Marató, tota la seva cavalleria, i se'n va directament a atacar Atenes. Diu, bueno, tinc l'exèrcit atenenc aquí davant, Atenes estarà desprotegida, per tant, me'n vaig directament per Atenes.
1: Bueno, possiblement guanyarà la guerra, però ha perdut el duel de mirades.
2: Ah, sí.
1: No? Ha estat qui primer ha apartat la vista.
2: No sé què és el que fa més mal a l'orgull.
1: Home, jo ho tinc molt clar.
2: Datis deixa tota la infanteria a Marató per retenir allà l'exèrcit grec i que no se'n tornin cap a Atenes, i el general atenenc Milcíades, quan se n'adona, doncs es dedica a convèncer tots els comandants de que cal atacar la platja, perquè encara estan descarregant les coses, penseu que portaven molt equipament, no? Carros, cavalls, etc. Cal atacar ja, perquè només si els derrotem ràpidament podrem tornar cap a la nostra ciutat a protegir la polis.
0: I quin va ser el pla de Milcíades per guanyar ràpidament, tot i estar en desavantatge numèric?
2: Milcíades, per no ser rodejat, allarga la seva línia debilitant o buidant al centre de la formació. Clar, ens hem d'imaginar que les falanges gregues, normalment la típica, tòpica falange atarenca, estava formada per unes 8 línies de profunditat. Llavors, ell el que fa és debilitar una miqueta el centre de la formació i concentrar el gruix dels hoplites en els dos flancs, en el flanc dret i el flanc esquerre. Llavors, la gran sorpresa va venir quan ell pensa, vale, clar, el nostre principal perill són les fletxes perses. Per tant, el que farem serà avançar molt lentament fins arribant al moment que les fletxes ens poden començar a tocar, i els últims 200 metres anirem corrent. Correrem. Sí, correrem, 200 metres, que no són els 200 quilòmetres de Filípides, eh?
1: Però estava Filípides allà, un altre cop, ho tinc bastant.
2: Clar, van córrer aquests 200 últims 200 metres, amb tota l'armadura, els escuts, etc. Òbviament es van menjar unes quantes fletxes, però bueno, la idea i la cosa és que van arribar a xocar les dues infanteries. El centre grec, fet a propòsit més feble, va cedir cap enrere. Els flancs dels hoplites més carregats van esclafar les ales perses i es van tancar sobre l'enemic com unes tenalles, sí? Fent una miqueta aquesta idea d'envolvent. El pànic es va apoderar de les tropes orientals, que van trencar files i van fugir desesperadament cap a l'aigua per intentar-se salvar amb els vaixells. Hi ha moltíssimes anècdotes de la batalla. S'explica que hi ha un grec que agafa un vaixell per intentar que aquest vaixell se'n vagi, li tallen les mans, bueno, que crec que era germà d'Èsquil o alguna cosa així, Èsquil aquell que el va matar... No,
1: aquest sí que va quedar ben Èsquil.
2: Sí. Que el mata un trencalots tirant-li una tortuga al cap. Bueno, en vam parlar en el programa de Joe Biden, d'aquest, sí, de les morts aquelles estúpides.
1: Que també va ser programa de final de temporada.
0: No recordava el programa, sí, de Joe Biden.
2: No recordo.
1: Va ser l'últim.
2: Recordes el número, Alberto?
1: No.
2: Aquest és més difícil.
1: No sé. I, bueno, no ens podem aturar la batalla, però sí podem fer una mica de conseqüències, no? Quina va ser la situació just després de la batalla?
2: A veure, aquí podríem explicar moltes coses. Podríem explicar el mite de Filípides, no? Que és aquesta marxa de 42 quilòmetres que quan arriba a Atenes crida Nike, o Nike Keman, Nike Kamen, perdó. I que després de cridar això...
1: Per què de cop i volta parla japonès, no?
2: I que després de cridar això es mor, sí, allà al mig. Però és un mite, és una llegenda, no ens hi entretindrem, si més no tenint en compte que és això l'origen, no, de les maratons, no? Per això els 42 quilòmetres i alguna cosa, que és una marató, crec que 42 i alguna cosa.
1: T'imagines que córrer una marató impliqués la mort, sempre?
2: Uau!
1: Vull dir, ja que t'ajustes al mite...
2: Has d'arribar a cridar.
1: Has d'arribar a cridar.
2: I morir.
1: I deixar espai.
2: Bueno. En fi, igual que nosaltres no tenim temps de parlar d'això, Milcíades tampoc té temps de celebrar res, perquè, segons Herodot, els perses havien deixat uns 6.400 morts a la platja i els aiguamolls de la zona, davant dels 192 atenencs. Fixeu-vos també les xifres un altre cop. Cautela un altre cop, però bueno, una victòria contundent, si més no. Datis i Artafernes han reembarcat les tropes i estan anant cap a Atenes. Per tant, els interessa recollir ràpid i anar corrents cap a Atenes per defensar la ciutat. Llavors, Milcíades deixa un destacament a la platja, sota el comandament d'Arístides, per custodiar el botí, atendre els ferits, etc. I la resta, els 9.000 hoplites esgotats i ensangonats, fan una marxa forçada, aquest sí, que van ràpid cap a Atenes, sí, travessant els pujols, els camins sota el sol de l'estiu, carregant tot el seu equipament, per recórrer aquests 40 quilòmetres i escaig que els separen de la ciutat d'Atenes. Llavors, quan la tropa de Datis arriba davant de les costes de la ciutat, esperant-se trobar unes muralles buides, unes muralles indefenses, es troba precisament l'exèrcit atenenc que ha aconseguit arribar just abans, un exèrcit victoriós, encara ensangonat de la batalla prèvia, que ja estava formant en línia de combat a la costa. Datis, quan veu això, s'adona que ha perdut la batalla de Marató, fa virar les naus i se'n torna cap a Àsia.
1: Com que fa veure que no...
0: Però... Ens havíem oblidat d'una cosa. Els espartans han acabat ja amb els seus rituals a Apolo? Van arribar en algun moment a tot això?
2: Estaven fent les seves cosetes, i és que els espartans arriben just l'endemà de la batalla. Un cop la lluna plena els va permetre marxar i van complir la seva promesa. Arriben amb 2.000 hoplites espartans que havien recorregut 200 quilòmetres en només 3 dies, igualant gairebé a Filípedes, eh?
1: Però com pot ser que trigui jo més? Em venia en Renfe?
2: Que els espartans...
1: Que els espartans caminant creuen Grècia.
2: En fi, que quan van arribar a la batalla a la zona de Marató, la batalla ja havia acabat, però Heròdot ens explica una anècdota, i és que ens diu que demanen veure els cadàvers dels perses per pura curiositat, ja que molts d'ells mai havien vist les tropes exòtiques asiàtiques. I, bueno, després d'inspeccionar el camp de batalla, s'ho miren com uns jubilats miren unes obres, feliciten els atenencs, els diuen molt bé, bona victòria, i se'n van cap a casa un altre cop. S'hi giren i se'n van.
0: Meravellós.
1: Molt bé, fantàstic. No, jo no esperava res menys dels espartans.
2: Gràcies.
1: I ara anem una mica a les conseqüències més a mig plaç, no? Quines són les conseqüències? No hi ha tant de la batalla de Marató, sinó de la Primera Guerra Mèdica.
2: A veure, ja ho hem dit al començament, sí que historiogràficament Marató ha encapçalat els discursos d'Orient contra Occident, o si més no els ha inaugurat, el primer cop que un exèrcit grec derrota l'imperi Aquemènida en camp obert. Marató va demostrar que els grecs i el món sencer, que els perses no eren invencibles, no? Però, bueno, una mica del que hem comentat a l'inici del programa. Per Atenes, la batalla es va convertir en el mite fundacional del seu esplendor clàssic. Els 192 atenesos van rebre un honor excepcional, van ser enterrats en un gran túmul, que avui dia encara es pot visitar a la plana de Marató, al Soros. I aquells combatents es van convertir en una mena d'éssers venerats durant generacions com l'epítom del coratge cívic i democràtic.
0: I van saber capitalitzar aquest prestigi, Albert?
2: Molt. Com que havien lluitat gairebé sols, es van permetre el luxe de quedar-se amb tot el crèdit de la victòria, un crèdit polític i moral que van utilitzar durant dècades per justificar el seu lideratge sobre la resta del món grec. Llavors, gràcies a aquesta justificació, impulsen la fundació de la Lliga de Delos i, en definitiva, inicien això, el seu moment de màxim esplendor cultural, polític, l'anomenat segle de Pèricles.
1: Sí, però a nivell pràctic, i sobretot tenint la certesa de que estem en la Primera Guerra Mèdica, hem d'entendre que l'imperi persa no ho devia deixar tot aquí.
2: Ni de conya. De fet, els perses, pels perses Marató va ser un petit contratemps perifèric i el rei Darius no va renunciar a la seva venjança. De fet, es va enfurismar encara més i va començar a preparar una invasió total, ara sí. Va haver una gran i definitiva invasió. Però Darius va morir el 486 abans de Crist mentre preparava aquesta nova campanya. Perquè va haver de sufocar una revolta.
1: Perquè li faltaven metges, estaven tots a Grècia.
2: En fi, el seu fill successió, Xerxes I, va recollir el testimoni de Darius i ell va heretar el projecte d'aquesta gran invasió i el durà a terme 10 anys més tard, el 480 abans de Crist, en el que coneixem com la Segona Guerra Mèdica. I serà en aquest nou conflicte on viurem els grans episodis legendaris, no? La batalla de les Termòpiles, Salamina, Platea, que això ja és carn de programes que ja hem fet i que potser en un futur farem.
0: Doncs moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: I em quedo amb un titular. Marató, la batalla que es va guanyar a l'esprint.
2: Vale.
0: Gràcies avui a en Carlos Lecegui al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. I avui acomiadem aquest Portes de Troia, el vostre programa d'història, que pot contenir traces de mitologia, i us deixem fins la pròxima setmana amb
1: un
0: nou episodi.
1: Sisplau, un crowdfunding per pagar-te el psicòleg.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana on hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Ho hem fet amb els quatre portaveus que ens quedaven per fer l'entrevista. Som Sant Andreu, Vox, Partit dels Socialistes i també FEM. Recordeu que totes les entrevistes estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i la propera setmana tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. També avui parlarem de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. S'han donat detalls aquesta setmana. S'ha presentat el cartell de la Festa Major i també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem tancat la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus de la temporada a Ràdio Sant Andreu. Ho hem fet amb els portaveus de Som Sant Andreu, de Vox, del Partit dels Socialistes de Catalunya i també amb el portaveu de FEM Sant Andreu. Recordeu que a la pàgina web de radiosantandreu.com teniu disponibles totes les entrevistes de l'espai de portaveus. L'entrevista amb En Comú Podem, Partit Popular, Som, Vox, PSC i FEM Sant Andreu. I hem tancat aquesta ronda d'entrevistes on hem valorat, entre altres coses, aquesta legislatura i sobretot aquest darrer any. Aquest dijous el convidat era Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors des que vam entrar a govern i, per tant, ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, eh? De fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
1: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023?
2: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai a la història

0: Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem en les fases finals. Obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores en casa de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals. En quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics. En quant a civisme, aprovació d'ordenances de civisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics. En qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris, vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides. No?
1: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
0: Jo diria alguna cosa així com la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
1: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
0: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, els que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec sincerament que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: El PSC de Sant Andreu de la Barca ha escollit a Juan Pablo Beas com a candidat a l'alcaldia de Sant Andreu de la Barca de cara a les eleccions municipals del 2027. Periodista de formació, Juan Pablo Beas està estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca. El nou alcaldable defensa un projecte amb l'objectiu que el municipi recuperi el protagonisme del Baix Llobregat i esdevingui una ciutat amb més oportunitats, dinamisme i qualitat de vida. Beas assumirà el repte d'encapçalar la candidatura socialista i intentar recuperar l'alcaldia per als socialistes després de la derrota dels comicis del 2023. A l'espai de portaveus, Juan Pablo Beas, que és regidor al consistori des de l'any 2015, doncs ha fet una valoració.
3: Home, estic molt, molt content, molt, molt orgullós i molt honrat, no?, que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit, doncs, hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt, molt feliç. És un, és un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor o ser cap de premsa o estar a la ràdio o estar amb entitats, i bueno, tothom coneix doncs la meva estima per Sant Andreu de la Barca, que crec que aquest poble és un gran poble i que té un gran futur per davant, i per tant doncs molt honrat i molt responsable. És una tasca doncs que és important. Liderar aquest projecte nou doncs té aquesta càrrega de responsabilitat, perquè ens estimem, com deia, el poble, i també crec que en alguna ocasió ho he dit, jo crec que la gent que s'estima i que s'apassiona per les ciutats i que està en un partit que a més doncs és un exemple de municipalisme i de fer créixer les ciutats, doncs jo crec que és una combinació que pot ser molt positiva pel nostre futur.
1: Com afrontar aquest repte, que ara vostè sí que serà la persona que encapçali la candidatura?
3: Com et deia, ho afronto amb responsabilitat i sobretot amb moltíssima il·lusió. Estic molt content, estic amb moltes ganes. També des del divendres doncs he rebut la reacció molt positiva de moltíssima gent, de tots els àmbits, de tots els col·lectius, de totes procedències, i això encara doncs m'impulsa molt més, no? La gent, jo crec que té una necessitat de canvi, té una necessitat de que Sant Andreu recuperi doncs aquest espai capdavanter que ha perdut en aquests anys, i que necessita un projecte il·lusionador, vertebrador, cohesionador, i que garanteixi la igualtat d'oportunitats i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
1: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
3: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
1: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran en aquesta candidatura? Tema de projecte, això ho anem comentant sí. A cada entrevista de portaveus.
3: A veure, ara s'ha fet el nomenament del candidat, també, evidentment, doncs, coordinats amb el nostre partit. I al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs habitual, doncs anar explicant per una banda el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant doncs que sigui més del que sembla, però no s'ha pensat en el que hi ha al costat, no? En moltes ocasions veiem determinades iniciatives que no tenen en compte, no han pensat en què passa en tot l'entorn i com volem que sigui tot l'entorn, o el barri, o la zona, o què fem a les instal·lacions esportives, quina remodelació, que crec que necessita una remodelació important per posar-la al dia, les instal·lacions culturals, les instal·lacions socials. Jo sempre parlo d'una reflexió econòmica del futur de Sant Andreu de la Barca en l'àmbit industrial, en l'àmbit comercial, i en aquests mesos anirem explicant projectes, el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles, i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
1: Declaracions de Juan Pablo Bea, serà el candidat del PSC a les eleccions municipals del 2027. Aquestes seran declaracions de l'espai de portaveus que hem realitzat aquesta mateixa setmana. Juan Pablo Bea feia valoració després de ser escollit com a candidat a l'alcaldia per part del PSC a les eleccions, com deien, del 2027.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I aquest dilluns conversàvem amb Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Amb ell també feien balanç del darrer any i també d'aquesta legislatura.
4: Hombre, yo creo que el balance, la balanza tiende a positivo. Como acabo de decir, creo que nuestra entrada en el consistorio, entre otras cosas, ha sido, puedo afirmar que ha sido un tanto sorpresiva para el resto. Algunos pensábamos que íbamos a destruir, a provocar, a enfadar, y en absoluto, en ningún momento hemos actuado así, porque nosotros totalmente lo que queremos es el bien del municipio y de nuestros vecinos, y la línea ha sido esa. El balance para nosotros es positivo. Ha sido una experiencia y está siendo una experiencia, digamos, bonita e interesante, y estamos satisfechos.
1: El fet del balanç de com a Vox, quin ha estat el principal encert del seu partit en aquesta legislatura de moment?
4: No sabría decirte.
1: Per part de la seva actuació, per exemple.
4: Sí, bueno, yo creo que ha sido muy positivo el apoyo y aprobación de las 5 mociones que hemos presentado, y ese es el balance más positivo que podemos resaltar. Han sido 5 mociones municipalistas, algunas de ellas entiendo que muy interesantes. Esperemos que algún día se pongan en práctica o se puedan poner en práctica. Y entonces el balance totalmente ha sido ese.
1: ¿Creu que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
4: No me atrevería a decir que sea mejor. Incluso puede estar un poco peor, ¿no? Porque como todos los municipios hay una constante masificación, que se puede entender, tanto por nuestros propios hijos y demás familia, que les gusta quedarse en San Andrés a vivir, pero el pueblo tiene las dimensiones que tiene, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay demasiado inmigrante, ya no voy a entrar en que sea legal o ilegal, pero que vemos que no, que hay un exceso de gente que no debería. No porque negarles el estar en el pueblo, sino porque tenemos la capacidad de ocupación que tenemos, y vemos demasiada gente por las calles que tenemos seria duda dónde duerme esta gente y cómo transcurre su día a día.
1: Som Sant Andreu es presentarà a les properes eleccions municipals com a partit polític i no com una agrupació d'electors, tal i com va fer a les eleccions del 2023. Així ho ha comunicat a Ràdio Sant Andreu el seu portaveu, Felipe del Val.
5: En el proceso, Jordi, ya de pasar de grupo político a partido político, con nuestras siglas, entonces estamos organizando todo muy bien con el registro de partidos políticos, y lo que te dije, yo soy el que creó Son con una cantidad de amigos. Ahora la lista es diferente, porque ya no es una lista ya pensada solamente con el corazón como aquella primera vagada, sino que ahora es una lista que tenemos que saber exactamente quién debe ocupar ese lugar. Es muy complicado.
1: Felipe del Val també ha comentat a Ràdio Sant Andreu com hauria de ser aquesta llista electoral.
5: Porque cuando hace las listas de corazón, entra todo el mundo, entra toda tu gente. Cuando digo entra todo el mundo, no despectivamente. Entra tú dices, sí, yo quiero cambiar el pueblo. Pues ven, entra. En mi lista pudiera haber entrado los 27.000 habitantes de San Andrés de la Barca. Pero ahora tienes que pensar. Y pensar en una lista que sea eficaz, que sea atractiva para el pueblo, que sea creíble para el pueblo, pues es que es buscar perfiles muy concretos. Y es complicado, es complicado. Y nosotros desde SOM vamos a, con la misma, esa misma ilusión, ese entusiasmo, ese cariño por nuestro pueblo, ese cariño por San Andrés de la Barca, que sea referente, que sea otra vez ese San Andrés de la Barca soñado, ese San Andrés de la Barca que después de la pandemia fue bajando, bajando, bajando y nada, no remonta. Hay que echar para adelante.
1: El portaveu de SOM Sant Andreu, Felipe del Val, també ha comentat a Ràdio Sant Andreu el per què va crear l'any 2023 l'agrupació de lectors de SOM.
5: Lo primero que tiene San Andrés de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión. Te estoy hablando, si tú recuperas una entrevista mía hace 3 años, yo te decía, he perdido, yo no estaba en contra de Ana Alba, porque yo quería estar en la lista, vamos a estar claros, yo no soy socialista, pero yo quería estar dentro de la lista de Ana Alba, porque siempre apoyé al doctor Llorca. Y eso que quede muy claro para todo el mundo, que se entere toda España, como dice la Lola Loli León. Yo quería ayudar por dentro. Es decir, siempre había pedido estar número 15, número 16, número 17, y esto es testigo todo el mundo. Los medios, nunca yo pedí y me ofrecieron estar más abajo en la lista para entrar. No, porque lo mío es mi pediatría, está. Mi medicina es vital para mí. Pero cuando ya estaba Ana Alba, yo dije, bueno, mira, vamos, una mujer alcaldesa, perfecto. Y vamos a... Yo quise estar... Ana tenía otro concepto de lista, que no es ni bueno ni malo, era su concepto. Yo lo entendí, respeté y dije, bueno, ya que no tengo esta opción, pues tengo otra opción, hago SOM. Y SOM surgió por eso.
1: A l'entrevista a Ràdio Sant Andreu, Felipe del Val també ha destacat que el seu partit vol ser un partit dedicat sobretot a les famílies.
5: Y yo recuerdo, hace 3 años decía, surge porque yo tengo mi consulta, yo veo 40 pacientes día. Y yo veía familias tristes, familias que yo decía, esto ya no es por la pandemia, esto es un efecto que viene ya en todos los municipios, pero aquí en San Albarca, que es donde vivimos, me interesa muchísimo qué está pasando. Y por eso es que yo quería una regiduría de familia, quitar algunas regidurías y decir, mira, voy a enfocar todo en familia. Familia va a juventud, familia va a trabajo social, trabajando mucho con trabajo social, trabajando mucho con educación. Y esto era mi objetivo, y sigue siendo mi objetivo. La familia es fundamental. Y la familia está quebrantada por la crisis económica, por la crisis social y por, lógicamente, la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes, de los móviles, de las tablets, que ya todo el grupo familiar tiene un nuevo elemento que es un móvil, es parte de la familia. ¿Qué heredará? Pues no se sabe.
1: Felipe del Val, que confirma a Ràdio Sant Andreu que SOM Sant Andreu es presentarà a les eleccions municipals del 2027 com a partit polític i no com una agrupació d'electors.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la Societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la Societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
6: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques, creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies, amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per tant qualitat, una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la Societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
6: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
7: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, vull dir que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tota Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder-la portar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major Petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el desè aniversari de les dues entitats.
7: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a Trobada de l'Ètnia, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la DROC, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
8: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic, o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sigui, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sigui, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de Festa Major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
8: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball, a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
8: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que, no sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
8: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, despedir, en Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu, i per això, no sé, és com molt molt guai, no sé com definir-lo, és molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca del 4 al 7 de setembre.
7: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: L'Infosap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Pantalla gegant per veure la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Serà a partir de les 9 del vespre a l'esplanada del Mercat Setmanal, a l'Avinguda Constitució. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació organitzen aquesta retransmissió popular amb pantalla gegant, fanson i servei de barra per seguir la gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha destacat que la ciutat torna a apostar per compartir els grans moments esportius.
4: Avui expliquem doncs, que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, doncs, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, doncs, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió, l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant, de LED, retroil·luminada, per tant, un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit doncs, l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, doncs algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada, i jo simplement també vull agrair al club de futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat, doncs, per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots, doncs, compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: Des del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, el seu president, Germán Olmos, ha explicat que la entitat impulsa aquesta iniciativa cada vegada que la selecció espanyola arriba a una gran final.
5: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció. I aquest any, pues mira, pues, circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a l'esplanada. I consensuant amb l'Ajuntament, facilitarem allà una zona de fanzone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit, i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arriba al final, sisplau, serà una gran cita, i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: El partit entre Espanya i Argentina començarà a les 9 del vespre. La fanzone s'habilitarà a les 7:30 de la tarda a l'esplanada del Mercat Setmanal, on a partir de les 9 es podrà seguir en directe la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
6: Doncs, primer de tot, per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme, i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
6: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques, amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
6: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
6: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
6: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
6: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
6: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
6: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
6: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins, d'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que bé, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
6: Moltíssimes gràcies.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Cap de setmana festiu en el barri del Pla de l'Estació viurà 3 dies de festa i activitats per a tothom del 17 al 19 de juliol. En té més detalls Joel Carrasco.
7: Les festes del barri del Pla de l'Estació tornaran els dies 17, 18 i 19 de juliol amb un ampli programa d'activitats pensat perquè hi participin veïns de totes les edats. L'Associació de Veïns Unión ha organitzat 3 jornades que combinaran música, lleure i activitats familiars amb l'objectiu de convertir els carrers i places del barri en un espai de trobada i convivència. El president de l'Associació de Veïns Unión, Juan Mandrión, ha explicat a Ràdio Sant Andreu la importància de tornar a recuperar les festes del barri.
8: Bueno, representa mobilizar el barrio, sacar a la gente a la calle y amenizar un poco el verano. Es una fiesta que se venían haciendo muchos años y hemos conseguido recuperarlas después de 22 años que han estado paradas. Eran unas fiestas con mucho valor y muy de mucho arraigo, de muchos años, y ha sido muy bonito y una buena experiencia volver a recuperar y sacar a la gente a la calle a celebrar las fiestas del Carmen.
7: Aquesta serà la segona vegada que la celebreu, no?, després de tants anys sense fer-ho?
8: Sí, serà la segona.
7: Organitzar 3 dies d'activitats m'imagino que no és fàcil. Quanta gent hi ha darrere i com es prepara una festa com aquesta?
8: Bueno, fàcil no és, però si se li posa voluntat és més fàcil. Darrere de tot això hi ha 6 persones que són els components de la Junta i, bueno, treballem conjuntament i ens repartim la feina.
7: Les festes arrencaran divendres amb el tradicional sopar popular al carrer del Carme. Què té d'especial aquesta trobada, que l'any passat ens comentaves abans que va reunir més de 200 veïns?
8: Bueno, es que las fiestas del Carmen de hace 22 años consistían en una cena de un sopar germano al carrer, tallaban al carrer del Carme, y se celebraba una cena popular, y después había una verbena. Y el año pasado, y este año, y intentaremos hacerlo así cada año, lo que hacemos es rememorar aquellos años, y lo importante es volver a recuperar ese sentimiento que tiene la gente. De hecho, el año pasado la gente más mayor incluso se emocionó, volver a ver la gente en la calle, sentada, cenando y compartiendo una bonita noche.
7: Què té d'especial aquesta trobada? En què consisteix? Per la gent que vulgui assistir, serà el divendres 17, si no m'equivoco, per la nit?
8: Bueno, pondremos un anuncio para coger los tickets y bueno, habrán unos precios, son populares, muy, muy sencillos para socios y no socios, y consiste en esto, en coger un ticket y una situación, una localidad de una silla en la fiesta, y cada uno llevará su cena. Por eso la llamo cena de traje, no porque haya que venir bien vestido, sino porque yo traje la tortilla, tú trajiste el vino...
7: Vale. No és una cena de gala, d'etiqueta.
8: No.
7: Doncs això, les festes arrencaran divendres i després del sopar hi haurà la revetlla amb DJ Marco. Quin ambient voleu crear perquè hi participin persones de totes les edats, m'imagino?
8: Bueno, es un ambiente familiar, concretamente, en el que entren desde los más pequeños hasta los más mayores. Ya el año pasado la experiencia fue buena, fue así, y fue muy divertida. Quiero decir, pudimos participar todos, vimos bailar gente muy mayor, y lo que más nos sorprendió fue sobre todo los críos pequeños. Hablo críos pequeños de 10, 12, 13 años, 14, que todavía no pueden ir a una discoteca, y para ellos fue fabuloso tener en su calle, en la puerta de su casa, una música y una discoteca.
7: Dissabte al matí, després, el dissabte 18, els protagonistes seran els més petits, que hi haurà una gincana i jocs. ¿Es una manera de asegurarse el relevo generacional a esta fiesta?
8: Sí, es una manera de invitarlos a todos a que participen y a que empiecen a colaborar, a que vean el ambiente de la calle, a la gestión que se hace desde una asociación, y el poder participar todos juntos y a invitar a estos jóvenes a que empiecen a coger este mando en las asociaciones, que casi siempre suelen llevarlo gente más mayor. Entonces, hacerlos partícipe también de esta voluntad.
7: ¿En qué consistirán estos jocs?
8: Son unas chicas que trabajan ya con críos y montan una gincana de diferentes juegos, algunos de aguas, otros de deportes y algunos. Y además está trabajando, que posiblemente habrá aquí, los de dado enroscado, que ellos quieren participar también, y podremos tener otra opción para chicos con otras edades y otros movimientos.
7: Després, el mateix dissabte a la tarda, hi haurà actuacions molt diverses, des d'escoles de ball, dansa, pintacares, perruqueria infantil. Per què heu apostat un programa tan variat?
8: Bueno, porque el año pasado así lo hicimos y nos funcionó. Invitamos a diferentes escuelas de baile para que viniesen a actuar. Vinieron, fue maravilloso porque fue divertido, fue diverso. E incluso vinieron unas señoras que son de Molins de Rey, que hacen bailes de Bollywood. Y esto fue como muy espectacular porque no es lo habitual, no estamos acostumbrados a otro tipo de folclore. Y estuvo bien. Y el que haya unos pintacaras, haya un payaso haciendo globos,

0: humedad ambiental. Y esto quiero explicarlo bien, que quede claro y que no se malinterprete cuando ahora expliquemos lo que vamos a decir, porque cuando miré los registros de la jornada hubo algo que me sorprendió mucho y de hecho me dio el chivatazo un poco los grupos en los que estamos de Meteo. Otro compañero que también comentó un dato similar y yo pensé que no podía ser, pero fui a mirar pues en mi estación y para mi sorpresa pues también teníamos un registro similar. La estación nos da un dato que es el índice de calor. ¿Vale? El índice de calor básicamente calcula la sensación térmica con una fórmula bastante compleja que tiene en cuenta diversos factores, pero los más importantes son la temperatura y la humedad. Combina estos dos factores y nos da este índice. Quiero dejar claro que este índice no es ninguna temperatura. De hecho, no tiene ni unidades. Así como la temperatura, pues ponemos esos grados Celsius, este índice no tiene unidades porque combina varios parámetros, con lo cual es como aquello que nos decían de pequeño de sumar peras con manzanas. No se puede, pero sí que combinado pues nos da una idea de cuánto calor soportamos al combinar todos estos factores. Pues bien, el miércoles este índice de calor se situó en 48,8 a las 4 y cuarto de la tarde. Insisto, esto no es una temperatura, no podemos ponerlo como el dato del día, sino que la temperatura, recuerdo, fueron 38,3, pero sí nos muestra, pues bien a las claras, lo dura que fue la jornada con esa combinación de altas temperaturas y humedades también altísimas. Para poner en contexto este valor, estos valores se suelen dar en países de Oriente Medio, como puede ser pues Arabia Saudí, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Así que este dato no quedará en el registro, porque, insisto, no es una temperatura, pero ojito con el dato, que uno más de este verano.
1: Déu n'hi do, aquestes dades que ja ens vas comentar off the record aquesta setmana, i ens vas dir, no farem notícia... Ho explicaré bé el divendres.
0: Exacto,
1: per
0: esto...
1: tal de no confondre. No és que aquesta setmana hem arribat als 48,8 graus. No, la temperatura màxima aquesta setmana està 38,6. Després ja aquest càlcul que calcula aquesta sensació tèrmica que m'ha... que
0: esto
1: marca
0: pasa,
1: 48,8
0: grados, esto también pasa en invierno cuando combinamos la temperatura con el viento que nos da pues el wind chill que se llama, o pues eso, la sensación térmica, que normalmente pues es más negativo que la temperatura oficial, porque el viento lo que hace es acentuar la sensación de frío. En este caso la humedad acentúa la sensación de calor. Nos queda, Jordi, comentar también las mínimas, que también nos han quedado cortas. Han sido altas toda la semana, evidentemente noches tropicales toda la semana, y han oscilado entre los 22,8 del lunes y los 26,3 de ayer jueves, que es una nueva noche ecuatorial, es decir, la temperatura no volvió a bajar de los 25 grados, y esto supone que es la tercera del año, por lo cual ya superamos al año 2018, que la semana pasada decíamos que habíamos empatado con él, pues ya está, ya es el segundo año y ya solo nos quedan las 6 del 2023, que esperemos que no la superem.
1: I ens queden setmanes de juliol, ens queda tot l'agost. Veurem com el temps que tindrem en les properes setmanes, propers mesos. El que sí que sabem és el temps que tindrem de cara als propers dies. Nosaltres anem partit a partit, previsió a previsió. Divendres, dissabte i diumenge, Carlos, aquestes temperatures que ens has comentat aquesta setmana, ¿baixarán aquestes temperatures? ¿Notarem aquesta baixada de temperatures?
0: Muy poquito, Jordi, porque el fin de semana pues hay poquita cosa que comentar, porque seguimos sin grandes cambios, tanto hoy viernes como sábado y domingo, pues tiempo tranquilo nuevamente, estable y sin precipitaciones en nuestra zona. En el cielo pues seguiremos con esta alternancia de nubes y claros, especialmente pues debido pues al paso de esas nubes medias y altas, y quizá por las mañanas, como está sucediendo hoy, pues presencia de nubes bajas, porque pues eso, entran vientos de mar y hacen aumentar la humedad, ese bochorno, esas nubes bajas, pero bueno, poca cosa. Las temperaturas, pues desgraciadamente, se mantienen bastante estables. No vamos a tener los valores del miércoles, pero pues sí, similares a los que tuvimos ya el jueves y ayer viernes. O sea, y hoy viernes 34, 35 grados de máxima, mientras que las mínimas pues seguirán rondando esos 24, 25 grados a diario. Así que pues en las temperaturas no hay mucho alivio térmico, podríamos decir.
1: Doncs aquest és el temps que tindrem al cap de setmana, Carlos. La propera setmana farem ja l'última previsió de la temporada, donaríem per finalitzada la temporada en quant a previsió del temps, i després ja cap a finals d'agost, que tindrem la Festa Major, que aquesta setmana ja s'ha fet la presentació d'algun dels actes d'aquesta Festa Major, i també aquest cartell de la Festa Major del 4 al 7 de setembre. Per tant, tindràs tot l'estiu per anar mirant la previsió.
0: Irme preparando psicológicamente para esa vuelta siempre por todo lo alto que hacemos con, pues, posiblemente la previsión en nuestro municipio más importante del año, hemos de decir. Así que,
1: per cert, tenim el podcast de Llobeu Truene, l'últim de la temporada, el mes de juliol, a part de fer el resum del mes de juny, que fresquet no ha estat, veu parlar de l'eclipsi.
0: Hablamos del eclipse. Llegan las vacaciones, se aproxima esa fecha del 12 de agosto y, bueno, pues posiblemente mucha gente pues no tiene toda la información. Se ha hablado mucho, no siempre de la mejor manera o de la forma más clara.
1: Con lo cual nosotros, aquí sí, yo traen
0: sí,
1: así,
0: sí, sí, nosotros sí, por eso digo que...
1: Con rigor.
0: Que nosotros, bueno, pues hemos hecho...
1: Contrastan las cosas.
0: Hemos hecho, pues, la información del eclipse en San Andrés de la Barca y... Como ya adelanto que desgraciadamente no se verá en su fase de totalidad, pues explicar un poquito dónde nos podemos desplazar, que no será muy lejos, la manera segura de observarlo, las horas, cómo ponerse, buscar un buen lugar. Bueno, todo esto lo comentamos en el podcast y creo que quedó algo bastante entendible y que deja pues poco margen a la duda, ¿no?, respecto de dónde podremos ver y disfrutar pues de ese eclipse del 12 de agosto.
1: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, bon cap de setmana i la propera setmana, com dèiem, l'última previsió de la temporada.
0: Pues nos vemos la semana que viene con esa última previsión.
1: Fins la propera.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies, amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. És, jo, a mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió doncs que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que es van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, i que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també es fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el desè aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el correfoc, de la colla de Diables, la ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs també una mica abans per poder doncs preparar el Castell de Focs, que és la manera doncs d'acabar, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: M'han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments, i que cada un que puga traure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digués no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball, a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que no sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir. En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ja tenim tema de la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per tal de comentar quin és el tema que s'ha escollit aquest any. Javier Romero, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Bé, després suposo que de molt pensar, finalment s'ha decidit el tema de la Gincana Nocturna de la 31a edició.
7: Així és.
1: Gincana Nocturna, que serà el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6.
7: Correcte.
1: A tradició ja emblemàtica de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca.
7: I tant.
1: I crec que de tradicions va el tema de la gincana aquest any, no?
7: Doncs sí, desvetllem aquí a Ràdio Sant Andreu, un cop ja hem pogut conèixer els grups participants en aquesta Gincana Nocturna 2026. Doncs desvetllem que la temàtica serà la cultura i tradicions del nostre Baix Llobregat.
1: Cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, els grups, endavant, no?
7: Han de volar, fer volar la imaginació, fer recerca d'aquestes tradicions del nostre voltant, o també del propi Sant Andreu de la Barca. El que hem aprofitat amb aquesta temàtica, com intentem d'alguna manera o altra cada any, doncs que sigui una oportunitat perquè els nostres joves, doncs, se sentin més seus Sant Andreu, que estimin aquesta tradició i que alhora, doncs, puguem posar en valor, doncs, el nostre entorn, que en aquest cas serà la nostra comarca.
1: És la inventiva ara, per part dels diferents grups, que de fet ja s'ha fet la presentació
7: sí.
1: de la Gincana Nocturna, una presentació, com sempre, plena de joves disposats a participar a una nova edició que és ja la 31a.
7: Així és, una centena de grups ja estan inscrits en aquesta gincana després de realitzar el sorteig. Ja, ara que coneixen la temàtica, comença el compte enrere aquests gairebé 2 mesos de treball per part seva amb les seves disfresses i els seus carros. És un moment molt especial de l'any pels que vivim la gincana nocturna. Nosaltres, des del Departament de Joventut, ja fa temps que hem començat a treballar amb els controls també, que de manera voluntària s'aixequen, doncs, aquesta gincana nocturna, i que si hem arribat a l'edició 31 és gràcies a ells.
1: El repte suposo que és buscar aquell tema que doni joc per la gincana nocturna i no repetir-se, perquè ja portem ja 31 edicions, no?
7: Clar, clar, ja comença a ser també tot un repte per nosaltres no caure en les mateixes temàtiques, perquè la llista comença a ser llarga, i pels grups, doncs, donar aquesta petita volta al concepte, donar-li aquest toc d'humor o aquest toc de sàtira, si així ho volen, però sobretot que sigui una oportunitat, això, per conèixer, doncs, tradicions de la nostra comarca, o posar en valor, doncs, aquells aspectes de la cultura popular que el Baix Llobregat, doncs, és tan emblemàtic.
1: Tampoc voldríem donar masses pistes,
7: no,
1: però,
7: no.
1: Per exemple, una tradició seria la pròpia gincana nocturna.
7: Seria com una metagincana, no?
1: Exacte.
7: Una gincana de la gincana, sí, sí, podria ser, qui sap, no?
1: La bruixa del senyor Arnau, per exemple.
7: Clar,
1: no?
7: Clar, clar, però jo què sé.
1: La romeria...
7: Sí, sí, exacte.
1: Això, però si ens centrem a Sant Andreu Barca,
7: si ens centrem,
1: jo crec que dels 60 grups segurament que serien 60 grups amb temàtiques
7: sí,
1: diferents.
7: Però
1: aquí
7: ja...
1: podíem tenir des de la Passió d'Olesa Esparreguera, la Fira de Puríssima,
7: el Camell de Molins,
1: el Camell de Molins, exacte. Sí,
7: però
1: sí,
7: també podem anar a altres aspectes de la cultura pop, per exemple, jo que sé, la Rosalia els Estopa, no?
1: Exacte,
7: qui sap,
1: exacte,
7: no?
1: Exacte. Per això ho heu afegit cultura, eh?
7: Exacte.
1: Doncs a partir d'ara, l'inventiva, durant tot aquest estiu, que veurem els joves que aniran... Bueno, els veurem en aquests vídeos que els maneu vosaltres a través de les xarxes socials, però que intenten no desvetllar massa, no? Tot es porta amb secrets.
7: Sí, sí, això sempre és un requisit indispensable, que la sorpresa arribi el dissabte de Festa Major, que ens desvetllin en aquest moment la seva temàtica i les seves ornamentacions.
1: Sempre comentem i sempre preguntem, no?, què té la gincana nocturna.
7: Doncs encara no ho sabem, ja portem 31 edicions.
1: Anem buscant el perquè de l'èxit, no?
7: La 30a edició va ser una edició superespecial, crec, per tots els joves, i per mi personalment ho va ser. Crec que va quedar una gincana a l'alçada de Sant Andreu de la Barca i dels nostres joves. I només desvetllaré Doncs que d'aquella trentena ens quedem algunes coses que volem que quedin com a tradició en aquesta ciutat, i d'altres que evolucionen, que es modifiquen o que es queden com una qüestió concreta i especial de la trentena, però que aquesta 31a edició, doncs, que promet també ser molt especial.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem el tema de la xincana nocturna d'aquest any, cultura i tradicions del Baix Llobregat. A partir d'aquí, la inventiva dels grups, endavant, i això ho veurem la matinada del dissabte al diumenge de Festa Major, que serà el dia 5 de setembre. Per tant, serà la nit del 5 al 6. Uh-huh. Javier Romero, gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltíssimes gràcies.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de manatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etcètera, i també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança, aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi pel ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: La Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca compta amb un club de lectura. Avui volem analitzar com ha anat aquest club de lectura aquest darrer any o en aquests darrers mesos i també quines són les lectures que s'han pogut llegir. Intentarem esbrinar també quines són les lectures que tindrem a partir de setembre quan torni de nou al club de lectura. Avui ens acompanya Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També ens acompanya el David Martínez i la Eva Carrascosa, que són els dos dinamitzadors del Club de Lectura de la Biblioteca Aigüestoses. Benvinguts aquí a la ràdio.
2: Bona tarda.
0: No sé si explicarem quines lectures tindrem de cara a la propera temporada, però anem ara amb el que heu fet fins ara. Primer de tot, la pregunta és al director, al Ferran. Ferran, ha fet tota biblioteca de tenir el seu club de lectura, no? Doncs són biblioteca i club de lectura, sempre d'anar ben lligat i ben unit, no?
1: Home, sembla que dia avui és un imprescindible, no? Estan molt, molt en boga i com a activitat de promoció lectora no se m'acudeix millor activitat. Una activitat, la lectura que fas individualment i gent que li agrada aquest espai íntim, després es troben per compartir-lo. No sé, ho trobo molt, molt maco.
0: Fa uns dies conversàvem precisament amb la Maria Escales, que va ser protagonista d'un dels clubs de lectura que heu realitzat a la Biblioteca Aigüestoses, i parlàvem d'això, de què tenen avui en dia els clubs de lectura que tornen a tenir èxit, no? Que la gent torna a tenir ganes d'apuntar-se a un club de lectura i de parlar i de debatre sobre una lectura.
1: Segurament aquest espai en comú, no? El trobar un espai on, a més a la biblioteca, un espai gratuït que et dona la paraula, que vas a escoltar altres opinions, per tant democràtic, i el que abans es podia produir d'una manera més natural, més cultural, en què la gent potser es podia trobar més al dia a dia, i ara amb aquests ritmes que portem de vides més frenètics són un moment de pausa i un moment de trobada. També jo també valoro molt que, més enllà de les lectures i de la promoció lectora que es pugui fer, els clubs de lectura són aquest espai de trobada de comunitat.
0: David, Eva, vosaltres des del mes d'abril veu rebre l'encàrrec, no?, de ser els dinamitzadors del club de lectura. Dinamitzadors, conductors, quina definició utilitzaríeu vosaltres? O ja us va bé dinamitzadors del club de lectura?
2: No crec que tingui importància. Dinamitzadors, conductors, és igual, al final som uns membres més del club que fem una tasca una miqueta més bueno,
3: de darrere, no?
2: Sí, però al final som membres del club i ja està. Sí. No té més.
3: De fet, quan deies que vam rebre a l'encàrrec, vam ser voluntaris.
2: Sí, sí, sí.
3: De poder-lo portar.
2: Però amb molt de gust i ho gaudim i ens ho fem perquè ens agrada. Vull dir que és per nosaltres, ho gaudim.
3: És un hobby.
2: Sí, sí, vull dir, no hem de fer cap esforç per fer això.
0: Si valorem aquests mesos on vosaltres heu estat els dinamitzadors d'aquest club de lectura, com ho valoreu? Com valoreu aquesta experiència? Perquè heu passat de formar part d'un club de lectura a pujar un grau més, perquè sou vosaltres els que dinamitzeu el club de lectura i els que feu que el club de lectura funcioni, que tothom parli, que tothom s'expressi, no? D'escollir les novel·les que llegireu. Aquesta experiència, com la valoreu? A veure, primer, David.
2: Jo hauria de dir que aquí qui porta el més pes és la Eva, perquè jo, malauradament, estudio i no puc estar sempre al club. Vull dir, entre nosaltres preparem la reunió, preparem les fitxes i tot això, ho parlem, però després la que porta més pes de moment és la Eva, perquè jo pues tinc altres obligacions, altres coses, altres prioritats, però bueno, l'experiència és molt bona, per mi molt positiva, molt xula, ja ho era abans, però aquesta experiència de dinamitzar-ho, de coordinar-ho nosaltres, bueno, a mi m'agrada molt, no? És
3: sí,
2: molt xula.
3: Sí, la veritat és que sí, el primer dia potser va ser una mica més de xoc, no? Perquè
2: bueno,
3: passes d'estar només donant la teva opinió a pues, una mica organitzar el torn de paraula i com es dinamitza el grup entre ell. Però un cop va ser la primera vegada, els primers 10-15 minuts, després ja...
2: Tot rutlla.
3: A més, som un grup que...
0: Ja es coneixeu, no?
3: Ens sí. coneixem, sí, sí. Bàsic, som molt els mateixos, sí que va entrar en algú, bueno, sí que va ballant gent, no? Va entrant i sortint, però així el grup fort, diguéssim, som com una família.
0: Quanta gent sou? Una vintena, aproximadament?
3: No arribem a 20.
2: No?
3: No.
2: El que 15, passa que no sempre no? ve tothom.
3: Sí.
2: Però bueno, 10, 12...
3: Entre 12 sí. i 16, no sé...
1: Sí, sí, ja tinc una mica de dades aquí, sí. Eh? Ho tinc controlat, eh? La mitjana potser sí que estaríem sobre 13-15 persones.
0: Que està molt bé per un club de lectura, jo crec que és el nombre ideal, eh? Per,
3: sí.
0: per debatre, no? Per crear debat i anar comentant les
3: sí,
0: lectures,
3: perquè
0: no?
3: 15 persones una hora passa volant.
0: A més, sí. una hora. Normalment ho feu els divendres a les 7 de la tarda.
3: Sí.
0: Ho feu a la mateixa biblioteca.
3: Sí, a la part de baix.
0: Com escolliu les lectures? Què heu llegit aquest any? A veure.
2: Porteu...
0: En Dick Lucy Barton és l'última que sí. heu llegit. Mm. Heu llegit també una novel·la de la Maria Escales, que va venir aquí, que això penso que és un luxe, no?, de fer
3: sí,
0: un club de lectura, tenir... llegir una novel·la i a sobre que vingui l'autora, no?
3: L'autora és... Pues el súmum d'un club de lectura, la veritat.
2: Aquesta era una de les coses que des d'un principi, quan va entrar el Ferran a fer-se càrrec de la, bueno, de la biblioteca i tal, és el que vam parlar, que va proposar que almenys una vegada cada temporada que intentaríem portar a l'autora, i la veritat que és un luxe, és una satisfacció després d'haver llegit una obra, tenir la persona que l'ha escrit, que l'ha fet, i preguntar-li per què i per què no, bueno, és, la veritat és que és molt xulo. Està molt bé.
0: Us ho veieu passar bé aquell dia, eh?
3: Sí,
2: sempre ho passem bé, sí. però aquest dia especialment.
0: Si us pregunto a vosaltres el perquè de l'èxit dels clubs de lectura, abans li preguntava a Ferran, el director de la biblioteca, si us pregunto a vosaltres, que més dinamitzeu, formeu part activa, doncs què creieu que forma part d'aquest èxit? El fet de llegir una novel·la que és una lectura en solitari, no? Mm-hmm. I que es pugui compartir... I que puguem parlar de tot, perquè aquí no hi ha spoilers, eh? Vull dir, aquí, quan un va a un club de lectura, ha de saber que s'ha d'anar al club de lectura amb el llibre llegit i que s'explicarà al final de la història, no?
3: Sí, sí, sí. Home, evidentment. I no sé quin és el secret, però a mi m'agrada el fet de llegir-me jo el llibre, de tenir les meves opinions, d'interpretar el llibre d'una manera... I després arribes i veus que les altres persones ho han interpretat d'una altra manera, o tens coses que tu no t'han quedat clares amb una altra persona si li ha quedat molt clar. I és aquesta diferència de dir, ostres, és el mateix llibre i vist des de ulls diferents, no?
2: Sí, jo moltes vegades els hi pregunto, aquest passatge de l'obra, què us sembla? Què interpreteu d'aquí? Què penseu? Perquè no tothom pensem el mateix.
3: El mateix, sí, sí. Ah. I però... a més, a vegades amb opinions força diferents.
2: Sí, jo penso... Té molt d'èxit perquè la lectura és molt xula. Però no ve més gent perquè no ho coneixen. Vull dir, no saben que els hi agradaria, perquè si ho coneixessin tindríem no un club de lectura, quatre. El que passa que no saben que els hi agrada.
3: Bueno, jo també em trobo gent que em pregunta què feu en el club de lectura.
2: Sí.
3: Sí, a mi em sorprèn,
2: sí.
3: No?
2: Sí.
3: Però és veritat, hi ha gent que no sap què fem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, aquesta entrevista també ha de servir per això, no? Promocionar com funciona un club de lectura i animar la gent
2: sí.
0: a que s'apunti al club de lectura. Ferran, quan comenceu la nova temporada del club de lectura? Ara heu acabat el juliol i ara aniríem cap a setembre o aniríem cap a octubre?
1: Mira, de fet, ara aquest mes ha estat com un extra, el juliol, i la idea, ho he d'acabar de parlar amb ells, però teníem una proposta...
0: Això després de l'entrevista, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè aquí ja haurem de parlar llarg. En principi, la idea és a partir de setembre que pugueu obrir les inscripcions. Llavors, la primera trobada, a priori, està pensada per l'octubre. Però, de la mateixa manera que em van convèncer pel juliol, mai se sap si el setembre ens tornarem a trobar.
0: Ja esteu pensant per lectures de la pròxima temporada? O encara no? Heu començat?
2: Jo crec que tenim, jo crec que
3: sí,
2: tenim alguna cosa.
3: Sí, no?
2: Sí, tenim
1: alguna
2: coses.
1: Llista ja.
2: Sí, sí, sí.
0: No sé si el Ferran les vol desvetllar algunes.
1: No ho sé.
0: Gèneres, va, anem per gèneres.
1: Gèneres, una miqueta de tot, eh? Al final...
0: Poca pista aquí, eh?
3: Bueno, el que té molt... A mi m'agrada molt aquest club de lectura, que hi hagin de tot. I això, pues, uns t'agraden més que altres, però al final és un ventall, no?
2: És que al final és el que té un club de lectura, que llegeixes coses que no llegiries si no anessis a un club de lectura.
3: Sí.
2: Vull dir, si tu has d'escollir les coses que a tu et, bueno, et recomanen o t'entren per l'ull o sí. Has d'escoltar, però clar, vas al club de lectura i aquest és el
3: aquest.
2: Que toca.
3: Sí. T'agradi o no t'agradi.
2: Aviam, has de prendre consciència de que has de fer l'esforç de llegir
3: bueno,
2: el llibre que
3: a
2: toca.
3: A vegades sí, a vegades no.
2: Hi ha gent que diu, he llegit dos capítols, no m'agrada i el deixo.
3: Sí, però és la minoria.
2: És la minoria. És la minoria. A vegades passa.
3: Ens el llegim encara passa. Que no... ens agradi molt, o no l'haguéssim escollit.
2: Sí,
3: però amb aquest fas un esforç més per acabar-te.
2: Però descobreixes, vull dir, la lectura és que és així, és un univers tan gran, tan vast, que hi ha tantes coses que a vegades descobreixes que coses que no pensaves que t'agraden i pensaves que no t'agradarien. Però és que és la vida, vull dir, no només és la lectura, s'ha d'experimentar per saber què t'agrada.
0: Clar, i aquesta part del descobriment, que també és important en un club de lectura, si parlem del perfil de les persones que assisteixen al club de lectura, perfil variat, més dones que homes...
3: Bastant més dones.
0: Això és habitual,
2: bastant.
0: Això és habitual sí. En gairebé tots els clubs de lectura,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí.
2: Sí.
3: Pues això, dones, normalment...
2: I edat de 50 cap amunt,
3: sí,
2: no? Diria
3: sí,
2: jo.
3: Sí.
0: Joves,
3: ara fa poc
2: joves adults.
3: Ara fa poc va ser el desembre que vam anar o al febrer, que vam anar a Olesa, no? Per la trobada de la
1: dels clubs de lectura.
3: Dels clubs de lectura i me'n recordo la presentadora que a vegades se n'enfotia, no? Quan veia un home
2: és,
3: o algú
2: que és
3: jove.
2: Veritat, jo dic, no sé què els hi passa als homes, que vull dir, no sé per què. Però és veritat, tot vas... Però això no, o sigui jo ho he sentit parlar a tothom que va a clubs de lectures, tothom, dinamitzadors, altres dinamitzadors de clubs de lectures, és que el 98%, 99% són dones. Per què? No ho sé. No ho sé, perquè els homes també llegeixen, m'imagino. No sé,
0: doncs fem una crida, a través
2: sí,
0: de la ràdio,
2: sí, sí,
0: que en el club que començarà a l'octubre, inscripcions al setembre, doncs que hi hagi homes que llegeixin, que també estiguin, que n'hi ha molts i que s'interessin també per formar part d'aquest club de lectura. Avui volem conèixer més detalls d'aquest club de lectura de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca i, si us sembla, a partir de setembre, octubre, quan comenceu el club de lectura, anem comentant aquestes lectures també aquí a la ràdio, abans o després, no? Del club de lectura, de fer un tastet. No explicar el final, perquè, clar, si ho expliquem aquí a la ràdio no sabem si han acabat o no la lectura, però sí que volem conèixer una miqueta més a fons aquestes lectures que vosaltres proposeu, perquè les heu triat, què és el que heu trobat en aquestes lectures, i de pas també fer recomanacions i fer publicitat del club de lectura de la biblioteca. Si us sembla, ho signem i ho fem, no?
1: Jo estic signant ja.
0: Estàs signant ja,
1: sí.
0: Eh? Sobre un tovalló de paper, no?
1: Sí.
0: Amb el contracte de Messi. Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
0: I també bon estiu al David Martínez i a l'Eva Carrascosa, que són els dinamitzadors del club de lectura, que abans formaven part del club, finalment van dir, ei, ara ho volem portar nosaltres, ho portem nosaltres, i que hem escoltat la vostra valoració i que veiem, doncs, l'Eva molt satisfeta i el David molt satisfet d'aquesta dinamització del club de lectura, i també veiem el Ferran molt content, molt satisfet de com ha funcionat aquest club de lectura que ara al juliol, doncs, ha finalitzat.
1: És una sort tenir gent voluntària i del municipi. La veritat és que aquest municipi, tots els seus habitants, jo crec que són molt, molt actius. Sempre estan proposant-te i és un gran què. No tots els jocs poden dir el mateix.
0: I amb aquesta última lectura d'en Dick Lucy Barton, d'Elizabeth Strout, que és la que heu fet el juliol. Gràcies als tres i bon estiu.
2: Igualment. Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure la final del Mundial de Futbol amb una pantalla gegant si Espanya es classifica finalment per la final. L'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant retroil·luminada perquè la ciutadania pugui seguir conjuntament la final del Mundial de Futbol, prevista per al diumenge 19 de juliol a les 9 del vespre, sempre i quan la selecció espanyola aconsegueixi classificar-se per aquest partit. La iniciativa organitzada conjuntament amb el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació convertirà l'esplanada del Mercat Setmanal en un punt de trobada per als aficionats del futbol amb l'objectiu de convertir en directe una de les cites esportives més destacades de l'any. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Avui expliquem que l'Ajuntament, conjuntament amb el Club de Futbol, hem acordat un cop més, i sempre que ha estat així, sempre que les seleccions absolutes han arribat a la final, hem habilitat un espai. En aquesta ocasió l'espai serà l'esplanada de l'Avinguda Constitució. Hi haurà una pantalla gegant de LED retroil·luminada, per tant un espai perfecte, ja que en el teatre s'estan portant obres de reforma i en aquest sentit l'espai no està habilitat per poder fer aquest tipus d'esdeveniments. I a més hem aprofitat amb el club, i això ha estat una idea del club, el fet de poder generar una zona de barra i unes hores de fan zone on tota la família que vulgui gaudir de la festa de la final, que serà a les 9 de la nit, algunes hores abans poder disfrutar de festa i d'un ambient festiu, i això, tot això passarà a l'esplanada. I jo simplement també vull agrair al Club de Futbol aquesta predisposició a voler col·laborar, a fer-ho conjuntament com ho hem fet fins ara, i que és una oportunitat per fer comunitat, per fer poble, i els èxits de tots compartits són més èxit, no? I aquest és un dels clars objectius.
0: A més de la transmissió del partit, el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca habilitarà una fan zone i un servei de barra perquè els assistents puguin gaudir de l'ambient previ i posterior a la final amb un espai pensat per reunir famílies, aficionats i veïns. Germán Olmos, president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació.
2: Bueno, pues aquí estem presentant un any més. Com fem cada torneig d'aquestes seleccions, fem la instància genèrica demanant que es pugui veure la final en cas de que arribi la selecció, i aquest any, circumstàncies ens han donat la possibilitat de fer-ho a l'esplanada, i consensuant amb l'Ajuntament facilitarem allà una zona de fan zone i una barra de bar perquè sigui més amena l'espera del partit, i res, que pugui arribar i puguem disfrutar tots allà. Bueno, i en el cas que arribi al final, sisplau, serà una gran cita, i us animo a tots a passar una molt bona estona.
0: L'accés serà totalment gratuït i no caldrà fer cap reserva prèvia, de manera que qualsevol persona podrà assistir-hi lliurement si la selecció espanyola certifica la seva presència a la final.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
4: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme, i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
4: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
4: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
4: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
4: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
4: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o seran diferents indrets?
4: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
4: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
4: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sorció de la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al CAN, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi han actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, de Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, exacte, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte. Mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge, doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre, doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder, doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana, i que, bueno, que tot molta gent, doncs, ja coneixem moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem, doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat, i va ser un èxit. Tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir: sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal, perquè van quedar encantats. De fet, era la primera vegada que es feia. I aquest any, doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica, també, de la ciutat de Calella, i que ens farà també, doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per Any Nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera, doncs, d'inaugurar, doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos, i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs, analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tan a l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també. Vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom, perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir. Passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar. I aquesta vegada, doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també, que és un conte molt famós, que de fet jo, doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no?, però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts, que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit, i que ara, fins i tot sent grans, se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible, doncs, que ha corregut, doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu, i que vinguin, doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari, doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Miriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó doncs és protagonista i on el públic quasi doncs és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix i Dissat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que per tant doncs pensem que contribuirà doncs a que l'habitual programació del teatre doncs sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs que aquesta nova temporada no sigui un èxit com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tot els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia doncs a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs millor et surt de preu. La idea és doncs que la gent doncs pugui venir al teatre, doncs que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio, doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hi trobaràs cultura, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
2: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per la Pislazuli Editorial.
4: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
2: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
5: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
2: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
6: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
7: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella

0: tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no, en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia hi han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Anna Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el Conte de la Tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta'm, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua.
3: No, en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku doncs és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que la gent, les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té, mm-hmm, el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que, sí, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van enmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? Diguem, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
2: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
2: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, eh? Però,
4: sí, sí, sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però sí, eren japonesos. Sí. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, mm-hmm, va ser el circuit català de la 2.
2: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petita Polon, o la Dragona Rosa, o Conan, el noi del futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Mm-hmm. Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, eh? Perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Bei Totoro i del Viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: M'haig de mirar més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic, a més ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir, però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època, vull dir, no sé, posa'ns una mica en context, no cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15, no? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, per el seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys, si siguis menor, no hi ha problema. Però, clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens... Bueno, nens sí, perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tot aquest anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. Suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga. No? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per
4: part. El Yujiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII. No? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Si ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè els havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidai Mono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: El Tankobon, sí.
3: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no, no, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinslo.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Estan a la mateixa pàgina.
3: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No,
4: no, no. Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Hi ha una cosa, és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teens Love, el TL, que és són les sigles de Teens Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, llavors, clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar, tens claríssim, perquè jo dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant la seva vida, però clar, quan no, tengo delante, no. Solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet.
4: Ah, sí.
3: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
4: Però sí, sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fosc de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: No pas venen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i salti segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
4: No,
3: és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, no, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema. I tu t'hi trobes, que vas el mateix, a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient... Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien? Bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que si em poso vuit tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt.
4: Però, bueno, són maneres també coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
3: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
4: Clar, bueno, fins a cert punt, no? De casa del veí.
3: De casa del veí, però bueno, que ens toca aquí.
4: Però que també ja tenim Mangalà, o...
3: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a dir en català. Hem de reivindicar el català.
4: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó i més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent, i llavors ja parlem de Manfrap, el manga fet en francès, el manga Nyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, un, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i, bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
3: Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però, bueno, tu ja fas molta feina i, per tant...
4: Sí, però com que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
3: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que, a més, hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
4: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
3: Imagina't.
4: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per a un llibreter és una tortura.
3: Sí.
4: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova dels que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia, i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, Que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses, o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
3: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
4: Mira, jo et faré per acabar un joc.
3: Digue'm.
4: Em diguis una lletra.
3: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
4: Sí.
3: Home, la M.
4: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu vulguis.
3: Vinga.
4: Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manga Nyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
3: Manga Kisa.
4: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés, tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
3: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
4: O sigui, de fet, això, conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un manga kisa i dormiré allà al manga kisa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit. Quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
3: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més per apuntar.
4: Un lloc per dormir, veus? Una, apa, consells de viatge.
3: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli, en Josep Maria.
2: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
3: Sí.
2: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre a l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
3: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
4: Bueno, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
3: Gràcies, Josep.
2: El Calaix. Més així. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ensanyeu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
3: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb Dansaneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
5: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
3: 35 anyets, que es diu aviat, això.
5: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
3: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
5: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no? Els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de format ja mitjà gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquesta... Adèptic espectacles que, per exemple, s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no? Amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars, disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no? Aquest, aquesta, una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant som un festival d'aforaments petits, petitíssims si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i per tant de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
3: A més, un entorn meravellós, uh-huh. I que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè, a més, es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
5: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és de nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església del Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
3: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
5: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
3: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixendo, no? Diria, Ruth?
5: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen cada una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensàneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no?, recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no?, pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
3: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no?, donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
5: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins Mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals, i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí.
3: Sí, i no és excessivament conegut, sí, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
5: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
3: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
5: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important el diguem, no, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
3: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
5: Exacte, sí, sí.
3: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
5: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria de democràtica molt potent, uneix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
3: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth, i escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
5: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
3: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
5: Ens hi veiem, gràcies.
6: El Calaix. Més ací. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
1: Cristina Domènech, directora de la Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
7: Aquesta nova edició de la Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
1: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de la Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
3: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta la roda de premsa de la Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi, sóc feliç. Ramon, enhorabona, Premi Trajectòria.
8: Moltes gràcies.
3: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
8: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí, sí.
3: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegant.
8: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim, som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no, mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir en més entrevistes,
3: m'encanta,
8: sí, ho dic ara per primera vegada, però hauré de repetir més, i és que si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que diria, ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
3: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alt, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar, però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
8: És necessari sempre.
3: És necessari.
8: Jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no, s'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, Però això m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
3: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
8: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, no li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
3: Parlàvem d'aquest Temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el Temps de xocolata. Sí.
8: No.
3: Ara t'ho diria malament, al carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, al carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
8: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa, dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
3: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
8: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un gran... un honor. I això va ser l'Estació de Sants. L'Estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
3: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
8: Moltíssimes gràcies a tothom.
6: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de Ràdio. Sergi Iu, Benson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui deixo-me començar amb l'actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de del Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: És tipus Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Càmping, no?
0: Entenc. Sí, com un càmping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, d'acord. No era tan difícil.
0: Hi ha, o sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que...
1: Per un dit.
0: Que s'ha de... No, que s'aparte. Llavors, torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i, bueno, a partir d'aquí es teixeix. És molt... És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt,
1: molt
0: bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat,
1: molt
0: i
1: bé.
0: Tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, sí, suposo que sí.
1: No, té, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica
1: l'economato
0: de...
1: aquell, sí.
0: Sí, i no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
1: Oh, que bonic, sí, el càmping, sí. Sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No hi vaig,
1: però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu amb un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull
0: sí,
2: dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Que els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar amb els diners, eh? Perquè
2: no,
1: normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, pues mira, nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings va ser molt recurrent.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No dic que no, evidentment. Sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: T'ho dic perquè... Sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també, s'hi van encarinyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que,
2: ja dic jo,
1: que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí. Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
2: Sí?
1: Però això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja s'ha dit.
1: Ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Això ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo.
0: És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear...

0: tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No sé de què ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dure 39 minuts, i el penúltim que en dure 50, i he vist que l'últim dure una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
3: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més, més ràpid. És veritat que té... que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro amb... És a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers cinc capítols. Però ja s'acaba.
0: Bueno, per sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
0: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de Bear.
0: Ui, això és que se posaran molt cinematogràfics i faran paraules d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
0: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
3: I tu, Ivan?
0: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90 i pico per cent.
0: No, jo he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno,
1: crec que no sóc objectiu,
0: Feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir sí, com sí. Estic veient aquesta última temporada.
3: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
0: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé,
0: me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
0: Perquè a més es va, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada...
1: Última
0: la temporada
1: capítol.
0: En curs, diguéssim. Per tant, ara tinc quatre per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
0: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
0: Home, viure una última temporada així, setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype... També fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
0: Una de tantes, no? Vull dir... Vinc de veure Eufòria. És que, clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè, clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però... From,
3: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Pues mira-la, aquesta.
0: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui, sí? Que està interessant,
1: Jo no en conec cap.
0: Ja us diré quan arribi.
3: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe... What's not waiting for me? Someone I lost. Someone special.
4: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule.
3: La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
0: Sèrie d'animació,
1: M'agrada X-Men, però l'univers pel·lícules. Univers sèries, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
0: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No em frenaria que fos d'animació, però no. Mm-hmm. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
0: Molt bé.
3: Metes curtes.
0: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Mai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
3: Sí, sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
0: Sí, molt bé, molt bé.
3: Doncs aquesta arriba a Disney+, i a Disney+, també arriba Olivia.
5: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
6: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
7: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
5: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
6: Bueno, eso es básicamente un hotel.
5: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
8: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el change.
5: Aquí tenemos tradición.
6: No, lo que no tenemos es dinero.
5: Tengo 1,70.
9: Pues con eso te llevas dos puñados de... y una pegatina.
2: Pon.
3: Olivia és la nova comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un xerí inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia, en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer,
3: sí,
1: però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
0: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
0: Potser han jugat una mica també però, amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
3: Aquesta me l'has marcat. Perquè no hi ha trailer.
0: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
3: Sí.
0: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
3: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: Serà, serà dramàtic
0: potser
1: i profund, això.
0: També, amb aquest. És que jo, per el que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
3: Sí.
1: Vale.
0: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla, es muda amb ella en un poble, i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
1: Ja. I aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
0: Molt, sí. I serà una família feliç.
1: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada, ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver. I tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
0: No, potser no la cancel·len i li diuen...
1: Ja n'hi ha prou.
0: Un any no más, Santo Tomás, exacte.
1: Kira Miró, Fernando Tejero.
3: Kira Miró, aquesta no és model.
0: Sí, actriu també.
1: Surt ara a Machos Alfa.
0: Exacte.
1: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la
0: Machos. Sí, correcte. És.
3: Sí.
0: I a més aquí té el seu accent, perquè normalment quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño,
1: peninsulitze.
0: Sí, però aquí té el seu accent.
3: Que bé, que bé. Doncs a Netflix, el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
0: Ojo,
3: pues mira,
0: també fa bona pinta,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, no està mal. No,
1: això
3: està mal.
1: Sabem si és espanyol? Tenem que no, eh?
3: No,
1: ah, no, Nisa...
0: El sé, no.
1: Val.
3: A Prime Video el que arriba és amb ella.
9: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
10: I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing.
11: We have something important we want to talk to you about.
12: Elle, we're moving to Seattle.
3: No. Val, és el...
1: Ella Woods. Ella Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Ella Woods.
3: No, és que no havia fet aquesta lectura jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
1: Ah, és d'aquest univers?
0: Mira.
3: Es veu que sí.
1: Indiferència, no?
3: Absoluta.
1: Perfecte.
3: Tu també, no?
1: Sí, jo no
0: he vist. No, veig que no ens ha agafat aquesta proposta.
1: No. Reese Witherspoon? Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
3: No sé.
1: No sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
0: Bueno.
3: No, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
0: Mira, això te favoreix.
1: Perquè són les unes que treballen a l'estiu.
3: Sí. La supervivència d'una xica con curvas.
13: I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. I still am much. I'm overcompensating because I'm nervous.
14: I can slap you if you want.
13: That's a no, thank you.
15: You got this, bitch.
16: You're the boss now.
17: I see you, peaches and herbs.
2: skill and my craft.
16: All right.
2: No, take bags.
16: You wild girl.
17: Are you watching? I want to dress women and help them love their bodies.
18: Hashtag body positivity. Hashtag work mama.
19: Maybiz.
20: You the best at this.
21: You better start that rumor. Okay.
1: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
3: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
0: Bueno, venga.
3: Bueno.
1: Jo no la
3: miraré. No, jo tampoc la miraré. No.
0: Venga.
3: A Netflix també arriba El Hombre Vapor.
22: Manos arriba.

0: Una persona que explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat i
1: amedrentar, no? Seria?
0: No, amedrentar? Això no existeix. A català.
2: A temorir
0: el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està molt.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure amb el que explota a la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele...
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar. Perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor que ha explotat i llavors...
3: Ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'hombre vapor. És com l'hombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No. Llavors, la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
3: No la mirarem. A veure, ho explica millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a parell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i el tens guanyat amb aquest.
1: No, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa,
3: eh? El pare Noel és el capaç de fer.
1: Això també...
0: Vinga, va. Movistar Plus arriba a memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of night.
7: We don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with what nothing.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Està
3: bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de... entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així. Uh-huh. Pot estar bé, aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
1: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
0: Ah, també tenim.
3: De Zach Alzheimer.
1: Estigui partit.
3: No va a la belga. Uh-huh. Molt bé.
0: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
9: Kamakusachi! Idi Kamakusachi!
10: Kalavanti alochinochina, avesochina, yen cheyalanukunna? Ee ganta mogiddi, ganta mogindo! Manta lesinatte! Hey Subu, yen chesu?
11: Rest chesu.
12: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా?
13: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్, టెంపరీ స్టాఫ్. టెంపరీయా? ఎన్నేళ్ళ సంది?
11: అంటే
0: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil, així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
1: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
0: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
14: What if what we see is not what's out there?
15: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
16: If
2: you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
0: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. Vale. En el present, Juliette Nichols sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb...
3: Llacunes.
0: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Nee, descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena de...
3: esdeveniments
0: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
0: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, la distòpica, l'adjectiu distòpic ja em tirem darrere, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi,
0: eh? Bastant distòpic, i crec que t'agradaria... L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: És me l'apuntaré.
0: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, és una fumada de porro que...
3: Però... Que no m'apeteix.
0: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que lloc de From no mires Silo, eh?
0: Us dic. Llavors, o sigui, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vaja, hombre.
3: Perquè t'assegures, d'aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però entre tres temporades ja... Bueno, està estrenada tercera.
3: Si no n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
1: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
0: Molt bé.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla, és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
0: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba a Filmin Justícia, Those Who Kill.
8: Ni vet hur hemma sådana som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte orda.
11: Den afdøde var et påstående bandemedlem. Patrick Antonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
16: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
17: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
18: Så det her, du gemmer dig?
19: Hvem er det?
18: Det er en af Kims gamle venner.
0: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectivesc. En aquesta ocasió, la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrastrat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
0: Fa pinta.
3: Noruec, danès...
0: Sí,
1: Hapgard i Bernstein sonen, no?
0: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
0: Sí. A Netflix, a Salcedo Cuero i Bugalú.
20: Suale. Esto está bueno.
21: Este territorio es nuestro.
22: Usted me estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
21: Ayer.
20: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
21: Ah, listo, de una.
0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
3: Bueno.
0: Jo crec que no la miraré.
1: No, eh?
3: Per mi, següent. Això què és? Argentí? No.
0: Hòstia, no ho sé.
3: No, argentí no sonava argentí.
0: No.
1: La següent?
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada per Michael Jenner.
1: Pues... aquesta, no, aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
1: per lo que jo he vist.
0: Sea, per lo que sea.
1: Però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues venga, a Netflix arriba No tengo miedo.
23: Mira,
24: el malo.
23: Uy, uy.
24: ¿Qué te pasa?
6: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
7: Fue a casa de la bruja.
19: En el bosque no hay ninguna bruja.
7: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
23: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel
24: sin que la bruja te coma.
25: ¿Hola? ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
26: ¿Eres un ángel?
27: ¡Toma cobarde, cabrón! ¡Ten huevos, carajo!
28: Ustedes casen espiando, ¿eh?
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un entrenador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
1: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler, imagino que sí, és Vox Populi, no?
3: No hi ha spoiler.
1: Però, bàsicament, a aquests dos nens se'ls hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que sí. Té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla, on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
1: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Oh! Hòstia.
3: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
29: Es una entrada familiar.
30: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
29: Sí, pasad ya.
30: Vale, muchas gracias.
31: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
32: Me gusta improvisar.
33: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
34: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
35: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: El remolí.
3: Te l'has saltat, aquesta paraula.
0: És que no,
3: no t'ha vingut la traducció al cap, eh?
0: No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
0: Arriba a Netflix.
1: Una mena de remake, eh? O algo així.
0: Sí. A Agatha i Lola, a 3 Player.
3: Semblen protagonistes de escenas de matrimonio.
0: Sí. El viajero, arriba a Cosmo, Dalglish, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
1: Molt bé.
3: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
1: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
1: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: El solo, què?
0: Tens un minut, sí.
1: La del solo? Com hem dit que es deia?
0: Silo.
3: Silo,
1: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: Sí, la del verano del 36.
3: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un cunyaco de quinzena, no cal que ens enganyem.
1: A veure, estem adentrant-nos al juliol, claro, si que no de tota la vida...
3: El juliol i l'agost...
1: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: L'agost perquè torna el lasso, perquè si no...
1: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé.
3: Que bé.
0: Doncs aquestes són les estrenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Aixa Manseri, l'espai de sèries d'Ubaulí de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo. De que sea cual sea su decisión de hoy, señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu, no pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá.
1: Patch Adams, un film del 1998 que a Vesper On no li ha agradat mai a l'autèntic Patch Adams, que actualment té 80 anys. L'odia. Considera que va sacrificar el missatge que ell va transmetre per aconseguir un efecte purament comercial. Es refereix al fet que no recull, o que el film no recull el seu activisme i que el retrata simplement com un individu divertit, molt de la broma i prou, sense els valors humanístics que ell volia aportar a la medicina. Una altra pel·lícula que parla de les interioritats hospitalàries i del factor humà, per bé o per a mal, en el tractament dels pacients, és El bon doctor, del 2011, amb Orlando Bloom. No s'ha de confondre amb una sèrie de televisió de Netflix que té aquest mateix títol. Aquí hi trobem un personatge als antípodes de Patch Adams. Aquí el bon doctor és un metge que només busca el reconeixement i que no desperta cap simpatia entre els seus pacients, ni tampoc a les infermeres. Un dia, però, arriba una pacient de 18 anys amb una infecció renal. El tractament que ell li aplica funciona. La família de la noia n'està molt contenta i la falaga. La falaga tant que ell, per no perdre la pacient, li atura la recuperació. Però va massa lluny i sense voler la mata. No és el final de la pel·lícula, eh? Passen més coses. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que avui hem dedicat als errors mèdics amb una de les cançons de la banda sonora del Bon Doctor. Plató va dir: allà on s'estima l'art de la medicina, s'estima també la humanitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs entre juny i juliol i amb un nom destacat a la cartellera. De seguida el coneixerem, abans però comencem com sempre el repàs setmanal de la cartellera digital.
4: La Facultat de Geografia e Història ha resuelto otorgarle una beca económica
5: a las alumnas menores de 30 años.
3: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i trobem Millennial.
6: ¿Qué coño se va a integrar?
7: Se van a pispar, es que ni siquiera lo joden.
8: Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache.
3: En un to de comèdia, la sèrie segueix una bibliotecària a l'atur de 42 anys que ha de tornar a la universitat per cobrar una beca que li han concedit per error burocràtic.
9: Perrear no es nada nuevo. Es como para los de tu generación...
10: Tener conciencia social...
11: Está igual que antes.
3: Trapada en els codis del món universitari i amb la finalitat d'amagar la seva edat, es sotmet a un canvi d'imatge ideat per dues joves, el que farà que acabi creient-se al seu propi personatge.
12: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
13: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
14: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
3: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi arriba Olivia.
15: Aquí la gente da cringe, ya no llega ni el 6.
12: Aquí tenemos tradición.
13: No, lo que no tenemos es dinero.
12: Tengo 1,70.
16: Pues con eso te llevas dos puñados de... y una pegatina.
3: Parlem d'una altra comèdia que narra la història de l'home del temps més famós del país, Mario Rey, que després d'un gir inesperat a la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla a la masia del seu pare, amb qui porta 30 anys sense parlar-hi.
15: Te he visto más en la tele que en persona.
12: No te entiendo, hija, ¿qué quieres?
15: Quiero una familia.
3: El retrobament forçat obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
17: Nuestras primeras vacaciones. Aprovechémoslas.
18: Bienvenido al Riviera.
17: Julia, un placer volver a verla.
19: Buenos días, señora Ackerman.
3: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem Verano del 36.
20: Él nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
21: Un asesino siempre tiene un móvil.
3: Ens situem a Niza, l'agost del 36. Quatre dones d'origen molt diferent es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en el luxós hotel Riviera.
22: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, el Boots.
23: Quiero hacer un brindis por todos vosotros. Mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
3: La darrera proposta d'aquest dimecres ens porta a Amazon Prime, on hi arriba el...
24: Bonito paraguas.
25: Gracias, es una reliquia.
26: Es broma, pareces idiota.
3: La ficció segueix a Elle Woods durant la seva etapa d'institut mentre descobrim les experiències vitals que la van convertir en la icònica jove que vam conèixer a una rúbia molt legal.
27: Charitra Marchi Santa Campateaval aquí.
3: Aquest dijous a Amazon també s'hi estrena Isaac Tanam. Ambientada en una ciutat portuària costanera fictícia entre les dècades del 80 i 90 del segle XX, la història segueix a un capo implacable que ascendeix des de les disputes pesqueres per controlar el contraband i la política de la localitat.
28: Para que conste, ¿cómo te llamas?
29: Mavis Perraman la Beaumont.
3: A Netflix aquest dijous s'hi estrena la tercera temporada de la supervivència d'una xica con curvas.
30: Es demasiado y va muy rápido. Apenas le dejo verme con gorro de dormir. Esto no va de que nos pasen cosas. Esto va de cómo gestionar las que nos pasan.
3: Tornen les aventures de Michelle Butter, una estilista recentment separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
31: Yo fui la mente maestra.
3: I no ens movem de Netflix, perquè encara aquest dijous hi arriba El hombre vapor.
0: El dia de mañana me gustaría llevar a cabo una conferencia de prensa para explicarles cómo lo maté y cuál fue el motivo.
3: La trama japonesa parteix del moment en què una persona explota espontàniament en directe a la televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat i poder atemorir tot un país sencer.
1: So what do you do?
2: You live your life, you go in shadows.
4: I sell photocopiers.
1: What do you really do?
3: Encara dijous a Movistar Plus s'hi estrena Memòria de un assassino.
5: We do the job.
6: Kind of we don't ask questions.
3: La sèrie segueix un home que ha viscut durant anys mantenint dues vides incompatibles, la de pare en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York.
7: My mind, it's getting worse. I'm forgetting things.
3: El seu sistema funciona, fins que descobreix que pateix Alzheimer precoç.
8: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
3: I divendres l'estrena de la setmana a Apple TV i arriba l'esperada tercera temporada de Silo.
9: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho. There's a
3: new world coming. Arriba la tercera entrega d'una de les sèries insígnies de la plataforma.
19: No recuerda nada, excepto lo que le dicen.
3: En aquesta tercera temporada, el personatge de Rebecca Ferguson ha sobreviscut a la seva neteja fallida i torna al búnquer, però amb importants buits de memòria.
24: La verdad no se consigue sin un precio.
31: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
32: ¿Se enterara de qué?
3: La trama partirà de dues línies temporals, la del present en un búnquer post-rebel·lió i la del passat, que ens ha d'explicar per què 10.000 persones viuen ara sota terra.

0: Arribem al moment de la recomanació i aquesta setmana és per la quarta temporada de From.
1: Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me.
0: Per molts, la ficció d'HBO Max s'està convertint a poc en la nova Perdidos. Tampoc és d'estranyar perquè comparteixen el mateix showrunner. Ara bé, esperem que s'encamini cap a un final molt més satisfactori. De moment, aquesta quarta entrega ja ha assentat les bases perquè la seva temporada final, que esperem veure al llarg del 2027, resolgui tots els dubtes plantejats. Començant per com s'ha creat el petit poble de la ficció i si podran o no tornar a casa tots els seus protagonistes.
2: Lo sientes, ¿verdad? Cuando entré en las ruinas, creo que fui a un sitio.
3: Eres una recorrehistòries. Però no puedes contar una historia que ya se ha contado.
0: Però parlem d'aquesta quarta entrega. Han estat 10 episodis plens de moments de desesperació, imatges grotesques, en la que els creadors han apostat per donar espai a tots els personatges, per bé o per mal.
4: ¿Y tu padre?
3: No ha vuelto.
4: ¿No estaba contigo?
3: Sí, ves que nos separamos.
0: Part dels espectadors critiquen precisament la introducció d'aquestes subtrames que no semblen aportar res a la trama principal. Però la crítica especialitzada creu que la sèrie ha trobat un equilibri excel·lent entre el terror i el misteri.
3: No sabemos qué pasó, ni siquiera sabemos si es cierto.
5: Tú, yo, Jim.
3: Jim no está.
0: En qualsevol cas, estem davant d'una de les propostes de terror més inquietants de les plataformes ara mateix, amb una quarta entrega que continua mantenint alt l'interès que va generar la primera temporada de la sèrie.
3: ¿Te crees que eres un héroe? Lo que le has hecho a ese pobre chico es de ser un monstruo.
0: Això sí, haurem d'esperar una cinquena temporada per veure'n la conclusió. La bona notícia és que ja està confirmada i que efectivament serà el final d'aquesta història. S'espera per mitjans del 2027.
3: És una gran pena que no vayas a ver lo que va a pasar ahora. Siempre es mi parte favorita. Es cuando entre ellos empiezan a despedazarse.
0: De moment, però, aquí us deixem un fragment per anar fent temps.
6: Boyd. Boyd, ¿pero qué cojones hace? Son todas las balas que nos quedan. De cada arma que ha pasado por aquí. Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme de que si vienen mal dadas, tengamos suficientes.
7: ¿Suficientes para qué?
6: Entre la colonia y el pueblo, ¿cuántos somos en total? Necesito un recuento, gracias.
7: Sea, lo que esté haciendo, tiene que parar.
6: Boyd tiene que parar.
7: ¡Eh! ¡Ganamos una vez, Kenny! ¡Una sola amarga victoria! Y aún así no pudimos con un hijo puta que... Oye, lo que hemos visto allí abajo significa que no hay manera de defenderse de esos seres. No hay ningún modo, ninguno, de vencer. Tal vez llegue el día en que solo podamos decidir cómo elegimos morir. O dejamos que esos seres nos despedacen vivos, o... Bueno. Solo quería ver si hay bastantes. Por si acaso. Kenny, por favor.
8: Sí.
6: Por favor.
8: ¿47?
6: ¿Qué?
8: Hice un recuento cuando estuve preguntando sobre ti. Somos 47 personas.
6: 47.
0: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.